terra. Des de fa un parell de mesos no sé què cony em passa, no ho entenc, no m'aclareixo, m'ho prenc tot amb desgana.

0: Escaliveu les albergínies i els pebrots directament sobre les brases de carbó o sobre les flames.
1: Gireu-les sovint i feu que la pell es torri fins que agafi un color cremat.
2: Submergint-hi se fa ràpidament. Per assegurar-se que no es cremin, podem embolicar-les en paper de plata.
3: Peleu-los. Peleu-vos la massa de l'aixeta i estireu la pell negra amb compte.
4: A continuació, talleu-los a tires i estireu tot sobre una plata i amaniu.
1: També es poden escalivar al forn, tot i que no tenen el mateix gust.
2: També podeu intentar fer de munxaflama d'una cuina domèstica.
3: Es poden amanir també amb all picat i julivert.
4: Es poden posar tomàquets, patates i cebes. Cuit tot de la mateixa manera.
1: Compte, però, amb el temps de cocció. La ceba tarda molt, la tomata sense.
2: Se pot cuir més plat amb olives negres, molt adients.
4: Actualment se'n fan mousse, salses...

Toni Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom, i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa, si no pobres d'ells, els torço els turmenys, i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta, pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta, i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord. Ce matin, les échos

I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una

i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona fera l'esclafa en falera contra l'escullera del moll.

Demà de matí vençuts tornarem el gat i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca,

llegies envoltada en els llençols.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels. Radio Arrels.
2: L'informatiu. A Radio Arrels.
3: Bon dia. 2.000 persones es van manifestar ahir dimarts pels carrers de Perpinyà per reclamar millores en el poder adquisitiu i que no es retallin els pressupostos del servei públic. Van ser majoritàriament treballadors de la funció pública i també estudiants que van omplir els carrers de la capital del Rosselló. La mobilització, però, va ser més petita que la d'ara fa un any en plena crisi del govern, quan van sortir entre 5 i 7.000 persones als carrers de Perpinyà. Canviem ara de qüestió perquè la nova presidenta del CIOCAT, Françoise Pissonnier, ha destacat aquest matí a Ràdio Arrels la necessitat de fer accions a favor del català, que puguin ser acceptades per la majoria de la població. Per Pissonnier, l'objectiu ha de ser fer guanyar presència a la llengua a Catalunya Nord.
4: El bilingüisme és més ben acceptat per la població i això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que el fer amb intel·ligència.
3: Pissonnier també ha criticat en aquesta emissora la negativa d'alguns ajuntaments catalanistes d'adherir-se al CIOCAT.
4: Per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tant de bo que Prada vingués al CIOCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic.
3: I ara anem cap a Perpinyà perquè abans de cap d'any començaran les obres de la Ronda Sud de la ciutat, que han de durar 4 anys. Es crearà una carretera de 2 carrils per sentit entre el Serrat d'en Baquer i el Mega Castillet per intentar millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats de la capital del Rosselló. Tots els giratoris seran a 2 nivells, com ho és el de l'Oixant, menys el de Tecnosud, que se suprimirà i se substituirà per un pont amb incorporacions. L'obra també ha de coincidir amb la duplicació de carrils entre Perpinyà i Pollestres i amb la remodelació del giratori entre l'Avinguda Ponso i la Ronda Oest, que també passarà a tenir 2 nivells. Les obres costaran gairebé 47 milions d'euros i haurien d'estar acabades abans del 2030. I 2 periodistes de l'Independent han denunciat intimidacions per part del Vall d'Hérens de Carcassona, Occitània. Els periodistes han denunciat atacs repetits contra la premsa, especialment després que es destapessin les nombroses polèmiques que envolten la policia local de la ciutat. Al sud, unes fortes tempestes van escombrar ahir el país des del Penedès fins a l'Albera, amb precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat a diversos punts i amb inundacions i riuades. Catalunya Nord va rebre la cua d'aquesta tempesta i van caure ruixats forts, especialment a la Costa Vermella, amb 60 litres per metre quadrat. I en notícies internacionals, Fàtima Ezzara Al-Mansouri serà la primera dona a ocupar el càrrec de primera ministra del Marroc. L'antiga batllessa de Marràqueix assumirà el càrrec després que el partit que lidera, el PAM, guanyés les eleccions legislatives la setmana passada. Ara li tocarà pactar per formar el govern. Tot i això, cal destacar que les institucions democràtiques del Marroc són més aviat estètiques i que el poder real el tenen el rei Mohamed VI i el Magzen, que és l'elit econòmica propera al monarca. I aquesta setmana haurem d'estar pendents del temps i per això, com cada dia, l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, que ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundant. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motius sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
7: Radio Arrels, a Salelles, 95.
8: L'hora, 100% en català.
9: A Radio Arrels.

està la solitud, fumant sota la pluja, a les portes de l'estany, mirant el gris intens. Em poso la caputxa, segueixo una gent, vés a saber què estic fent. Ara que no hi ets, veig el que no voldries, no sé cap on em porten tota aquesta gent. M'és igual si m'equivoco, tot és bo

0: Ràdio Arrels, 100% en català.
1: A mi ja m'ho deia el pare. Fill meu, per l'esport vals molt, per això ara t'allontraves en un camp de futbol. Això sí, de bon matí, quan el sol em pica la carbassa, al lavabo faig pipí, em poso un xandalí, surto al carrer de casa. Jo vaig fent futi-futing-futing, futi-futing-futing.

Putin, trepitjant ciment i grava, amb gent olímpica amb medalla. Ara fluixo, ara accelero, segueixo el ritme futinguero. Tot el barri és un clam, aquest el fitx el samarang. I aquí tenim fent futin, d'encerço una colleta, un botiguer amb samarreta, un empleat de la caixa, un trabucaire en faixa, la senyora i el marit, oh, i l'amant de la senyora, que torna de fer el circuit, 30 mestres, un manobre,

i és que fer footing, senyors, guanyes tipus i baixes pes. I és tan bo, és tan saludable, que el practica l'honorable per al pati dels tarongers. Jo vaig fent footing.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 7, escolteu No perdem el nord, el programa que us acompanya cada matí de dilluns fins a divendres a Ràdio Arrels. I ara, com sempre, comencem amb l'informatiu seguit de la meteo.
0: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. 2.000 persones es van manifestar ahir dimarts pels carrers de Perpinyà per reclamar millores en el poder adquisitiu i que no es retallin els pressupostos del servei públic. Van ser majoritàriament treballadors de la funció pública i també estudiants que van omplir els carrers de la capital del Rosselló. La mobilització, però, va ser més petita que la d'ara fa un any en plena crisi del govern, com van sortir entre 5 i 7.000 persones als carrers de Perpinyà. Canviem ara de qüestió perquè la nova presidenta del CIOCAT, Françoise Pissunyer, ha destacat aquest matí a Ràdio Arrels la necessitat de fer accions a favor del català, que puguin ser acceptades per la majoria de la població. Per Pissunyer, l'objectiu ha de ser fer guanyar presència a la llengua a Catalunya Nord.
5: El bilingüisme és més ben acceptat per la població i això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que el fer amb intel·ligència.
4: Pissunyer també ha criticat en aquesta emissora la negativa d'alguns ajuntaments catalanistes d'adherir-se al CIOCAT.
5: Per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tan de bo que Prada vingués al CIOCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic.
4: I ara anem cap a Perpinyà perquè abans de cap d'any començaran les obres de la Ronda Sud de la ciutat, que han de durar 4 anys. Es crearà una carretera de 2 carrils per sentit entre el Serrat d'en Baquer i el Mega Castillet per intentar millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats de la capital del Rosselló. Tots els giratoris seran a 2 nivells, com ho és el de l'Oixan, menys el de Tecnosud, que se suprimirà i se substituirà per un pont amb incorporacions. L'obra també ha de coincidir amb la duplicació de carrils entre Perpinyà i Pollestres i amb la remodelació del giratori entre l'Avinguda Ponso i la Ronda Oest, que també passarà a tenir 2 nivells. Les obres costaran gairebé 47 milions d'euros i haurien d'estar acabades abans del 2030. I 2 periodistes de l'Independent han denunciat intimidacions per part del batlle Eguen de Carcassona, Occitània. Els periodistes han denunciat atacs repetits contra la premsa, especialment després que es destapessin les nombroses polèmiques que envolten la policia local de la ciutat. Al sud, unes fortes tempestes van escombrar ahir el país des del Penedès fins a l'Albera, amb precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat a diversos punts i amb inundacions i riuades. Catalunya Nord va rebre la cua d'aquesta tempesta i van caure ruixats forts, especialment a la Costa Vermella, amb 60 litres per metre quadrat. I en notícies internacionals, Fàtima Zahra Al-Mansouri serà la primera dona a ocupar el càrrec de primera ministra del Marroc. L'antiga batllessa de Marràqueix assumirà el càrrec després que el partit que lidera, el PAM, guanyés les eleccions legislatives la setmana passada. Ara li tocarà pactar per formar el govern. Tot i això, cal destacar que les institucions democràtiques del Marroc són més aviat estètiques i que el poder real el tenen el rei Mohamed VI i el Magzen, que és l'elit econòmica propera al monarca. I aquesta setmana haurem d'estar pendents del temps i per això, com cada dia, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, que ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundant. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motius sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
7: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Comencem el nostre programa parlant amb la Françoise Pi-Sounier, que és la nova presidenta del sindicat Siocat. Dones oblidades de la història, parlem de la Duoda, que va ser comtessa de Barcelona i duquessa de Septimània. Francesc Català és el protagonista, doncs, d'avui de l'episodi Esquitxos de poesia. Com l'Empordà adapta la producció de pomes pel canvi climàtic? Doncs això és la qüestió que veurem dins la crònica CO2.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El CIOCAT, el sindicat de càrrecs electes per l'occità i el català, va escollir ara ja fa uns mesos una nova presidenta després de les eleccions municipals i avui la tenim aquí a Ràdio Arrels doncs, per parlar una mica d'aquest sindicat i de quins són els objectius pels propers anys. És la Françoise Pissonnier, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: Us han escollit com a nova presidenta del CIOCAT i volia preguntar-vos una mica quins són els objectius de cara a aquesta legislatura.
4: No serà una legislatura revolucionària perquè el CIOCAT és una estructura molt petita. Però vull continuar, ben segur, a donar suport a l'acció dels municipis de les Pirenees Orientals, per donar visibilitat al català i a l'occità també, dins del Fenolleda, dins l'espai públic i en la comunicació institucional per arribar a sensibilitzar tothom i tot el públic a la llengua catalana i a tot arreu posar català de més en més on ha quasi desaparegut dins el poblet i un poc a partut. Cal prioritzar la col·laboració amb el servei porxó de l'Estat, fer revisió del topònims i l'objectiu que tinc de mesclar és fer créixer aquell sindicat perquè hi ha comunes que encara no s'hi han adherit. I per treballar cal fer pinya. Cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tant de bo que Prada vingués al CIOCAT. O també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic. És això que m'anima.
3: Clar, aquests pobles i viles que encara falten o que encara no han volgut adherir-se al CIOCAT, una mica amb quins motius donen? És perquè no els interessa políticament o per què ho fan això?
4: No ho sé, pot ser que indiferència o no, en sé pas res. Prada pot ser que hi ha possibilitat, com és una comuna que és bastant, hi ha bastant població, li fa pot ser massa car. He demanat, com hi havia noves eleccions, he demanat a l'Ode Vives si volia venir al CIOCAT, i li he fet una lletra per... I és important perquè seria simbòlic que Prada vingués. Ja hi ha Sarret, doncs perquè Prada no, encara me posi qüestions també per Banyuls, hi ha Colliure, hi ha Portvendres, perquè no Banyuls? I són tan catalanistes a Banyuls, me demanen perquè no encara han adherit.
3: Què comporta per una comuna adherir-se al CIOCAT?
4: El que costa per als municipis és 30 cèntims d'euro per any i per habitant. I a més, com això, hi ha força beneficis per als pobles. Per exemple, proposem un ventall d'accions com posar en les façanes municipals l'equivalent català de mairi, ajuntament o casa de la vila. Podem ajudar a traduir, fem totes menes de documents, les adreces. les convocatòries per les reunions, els cartells d'actes i de festa. Tot això se pot fer amb el CIOCAT i tenim força lligat amb l'OPLC. A la base del naixement de l'OPLC tenim el CIOCAT, que és una emanació de l'associació dels balles que ha creat el CIOCAT, i el CIOCAT ha militat sempre per tenir l'OPLC. Doncs amb ells treballem per fer una ajuda per als pobles que no podrien fer-ho tots sols. També hem impulsat formularis bilingües per als actes civils, naixement, matrimoni, etc. Per exemple, jo, el primer acte com a president del CIOCAT va ser de celebrar un baptisme, un apadrinament republicà bilingüe en el meu poble de Cotlliure. És simbòlic, però profundament significatiu, perquè a casa nostra hi ha tan pocs baptismes republicans que fins ara ningú no havia pensat a traduir aquesta cerimònia en català. I ha fet tant de bé a la gent, la gent de l'apadrinament van ser tan contents que feia tant de ple a la gent que en això també m'ha fet sentir més encara arrelada que jo n'eri abans al català.
3: A més d'aquesta manera de fer més present el català, doncs, en documents oficials o en actes, també ens comentàveu a l'inici que proposeu corregir el nom del municipi, la toponímia del municipi, perquè el nom oficial tingui, doncs, l'escriptura, diguem, en català o en occità, la Fenolleda. Aquest tràmit, fins a quin punt és complicat? Perquè, clar, entenc que s'ha d'anar fins a serveis de l'Estat, doncs, per aconseguir aquesta correcció. Això és molt complicat pels municipis?
4: Tècnicament, pas tant que això. Perquè hi ha força inercia política. Hi ha molts ajuntaments que tenen la sensació que ja hi ha prou feina i que corregir el nom oficial és pas prioritari. Aquesta inercia la vam trobar per la mateixa cosa, per el nom de canviar el nom del departament, per què fer? La gent se demanava, per què fer? Va bé, Pirineu Oriental, va bé. Doncs és més una barrera simbòlica i que administrativa, finalment. Manca la voluntat política dins els pobles mateix. Hi ha por també d'obrir un debat polític. Oubliem el País Basc, les qüestions són les mateixes que aquí. I sempre se diuen que és un combat d'arrière-garde. Doncs ho tenim. Em sembla que hi hauria poca cosa a fer per corregir. Políticament i administrativament hi hauria poques coses a fer, però hi ha un treball, sobretot sobre la gent. La gent són pas massa interessats per això, són indiferents o hostils, quasi. Hi ha una forta jovent a Cotlliure i discutir a Banyuls també. Hi ha força gent que s'estan aquí que no són sensibilitzats i quasi hostil.
3: Clar, precisament... Precisament, Françoise Pissonyer, presidenta del CIOCAT, parleu d'aquesta hostilitat, parlàvem ara d'aquesta possibilitat de canviar de nom d'alguns municipis, doncs, de corregir-los perquè el nom oficial sigui el seu nom original en català, i aquesta hostilitat de la població. No sé si en moments de fer més senyalització en català o de fer actes en bilingüe, que em comentàveu fa un moment, també heu notat aquesta hostilitat, o en coses així més d'actes del dia a dia, diguem que passa millor per la població? Quina reacció hi ha també aquí?
4: La reacció amb el bilingüe pot ser més dolç per la gent, perquè no són preocupats per canviar això dels noms a l'entrada o a la sortida dels pobles. Això sabeu, certs, però si poses Cotlliure i Cotlliure dins del mateix panel, el bilingüisme és més ben acceptat per la població que fora que el català i fora el català. Hi ha pobles a les Alberes, Vilallonga del Monts, em sembla, que ells han canviat rue de, han posat carré de. I la gent francesa diu carré, i quan expliques a la gent això, obre el diàleg i fa que la gent t'escuta i te diu: ah, carré, ah, vol dir rue. I això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català, i que encara vol ser català i vol pensar. Però és un combat, cal fer amb intel·ligència, pas anar i dir: ah, som català i tu, francès, ets un foraster o un gavatx. No, cal anar i cal fer pedagogia, perquè encara hi ha gent que podem convèncer de venir cap al català. Jo

0: Françoise Pissunyer, hi ha feina aquí per fer, però bé, s'ha de fer amb intel·ligència i a poc. En tot cas, heu estat elegida nova presidenta del CIOCCAT, aquest sindicat de càrrecs electes pel català i l'occità, i ens explicau una mica la situació actual i els reptes que hi ha de cara a futur. Françoise Pissunyer, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies d'haver-me fet parlar un poc de coses que me fan bé perquè en tinc menester, dins aquell món tan mundialitzat, el català té de continuar a viure.
2: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
3: Moltes dones varen ser esborrades de la història. Una d'entre elles és la Duoda, que va ser doncs comtessa de Barcelona i duquessa de Septimània. En parlem amb la Maite Bercons d'aquí poc.
2: Radio Arels, a Morellàs, 88.2.
4: Dones oblidades de la història. Maite Bercons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Duoda, una mare forta en la distància. Va néixer al 803 i va morir al 843, comtessa i escriptora. Quan el joc polític del seu marit la va allunyar dels fills, va buscar la millor manera per seguir educant-los i va trobar la solució en la redacció del Liber Manualis, un llibre que també li va servir per no trencar el fil d'amor amb els seus plançons. Una vegada hi havia un comte que es va enamorar bojament d'una emperadriu bellíssima casada amb el rei més poderós de l'època. La història s'embolica, i molt, a partir d'aquí, és clar. I és tan atractiu l'argument que surt a la crònica de Miquel Desclot, a Curial e Güelfa i el Tirant-lo Blanc. Els inspiradors de la llegenda van ser Bernat de Septimània, comte de Barcelona, i Judit de Baviera, l'esposa del rei franc Lluís el Pietós. Duoda era llesta i amb recursos. Si va haver passió o si els van acusar d'adulteri per raons polítiques, no ho sabrem mai. El que és segur és que el comte Bernat va tenir molts conflictes a la cort franca i que en va mantenir sempre allunyada a la seva esposa Duoda. S'havien casat l'any 824 i la parella va tenir tres fills, Guillem, Bernat i Regalindis. Però la família no va conviure mai sota el mateix sostre, perquè el comte va fer que la seva dona es quedés al castell d'Usés, a Occitània, mentre ell era a la cort estimant i conspirant a parts iguals. Duoda era una dona culta, intel·ligent i amb molts recursos al seu voltant, i va aprendre a governar el castell de manera eficaç, a gestionar les terres per aconseguir treure'n un bon rendiment i fins i tot va negociar préstecs per a les operacions armades del seu marit. Potser no li sabia greu estar lluny del comte, però el que la va esqueixar és que ell s'endugués els fills per utilitzar-los com unes peces més del seu joc polític. Per això va escriure aquest manual pràctic. Sola i enyorada, Duoda es va dedicar a escriure el conegut Manual per al meu fill, Liber Manualis, un llibre pensat per transmetre valors morals i religiosos i ensenyaments pràctics al seu primogènit, en Guillem. Després de residir lluny de la vostra presència, he procurat que et sigui transcrit i adreçat aquest llibre que correspon a la intel·ligència de la meva petitesa. Eren paraules de la Duoda, que va escriure. Volia continuar educant-lo, encara que fos a distància, però sobretot necessitava mantenir el fil d'amor entre mare i fill, que ell la trobés entre les pàgines del recull cada cop que necessités el seu consell o escalf.

0: Per això va escriure el llibre amb un estil molt personal. Parlés del que parlés, era Duoda, la mare, la que reflectia en aquelles paraules. Una dona forta i adolorida que no es va resignar a desaparèixer de la vida dels seus fills, encara que no els va tornar a veure mai més.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara, com cada mitja hora, trobem l'Enric per saber quin temps farà avui.
0: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, que ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundant. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motius sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
1: Ràdio Arrels, en veig 93.1.
0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Parlem de poesia amb en Pere Manzanares, que ens parlarà doncs del poeta Francesc Català. Ens posarem també la qüestió de com l'Empordà adapta la producció de pomes al canvi climàtic. És el subjecte de l'episodi d'avui dins la crònica Seudos.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Francesc Català va ser un metge, promotor cultural i poeta nord-català. Nascut a Joc, al Conflent, el 1929, va morir a Vinçà el 1988. El 1955 va crear El Fanal de Sant Vicenç, grup teatral i corral, que va popularitzar Solange Bubí i Jordi Barra. Francesc Català és també un dels fundadors del GREC, el 1960, amb Jordi Pere Cerdà i Pere Verdaguer. Va escriure en diverses publicacions com La Tramuntana, Sant Joan i Barres i L'Independent. Com a poeta, té el seu actiu els reculls Camins i De Sol i d'Ombra, publicats a l'editorial Barcinó de Barcelona el 1975 i 1981. L'editorial Columna publica el 1989 la seva poesia completa. Del llibre Camins llegirem dos poemes. Tot és dit. Tot és dit, tot és escrit. Per què, doncs, posar en la fulla la idea que hauria espellit si no hi ha res més a culla? Mè del que s'ha dit o escrit, jo en comprenc ben poca cosa. Tinc l'enteniment petit i la vista se m'ha closa. Sols entenc, i tot li cal, el sentit de mes paraules. Sols llegeixo, i encara mal, l'escriptura de mes faules. És per això que més, és per a mi mateix que parlo. És per mi que escric el vers que no puc llegir d'un altre. Tan alta la branca, tan alta la branca, tan alta que només pugui pintar del cel el tros petit de galta que li para sense parar. Tan fosca és l'ombra, l'ombra fosca, d'aquell noguer vora del riu, i que en la rama que entrellusca només s'hi abrigui el cant d'un niu. Tan pura la mirada pura del raig de lluna dins la font, i que al bosc només, per ventura, algun pastor s'hi mira al front. Tan amples són ton cor i ta casa, i que hagin només d'acollir el viatjant perdut que passa casualment pel teu camí.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.

0: I continuem amb música. Vull estar amb tu dels Catarres.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels. Lula.

0: comme l'Empordà adapte la producció de pomes pel canvi climàtic. Doncs tindreu la resposta a aquesta qüestió d'aquí poc a Radio Arrels amb l'Albert Noguer.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'Empordà comença a adaptar la producció de pomes al canvi climàtic. Bon dia. Les comarques de Girona preparen un projecte agrari d'envergadura, la plantació de 300 hectàrees de pomeres de la varietat Tuti, una aposta que vol respondre als reptes que imposa el canvi climàtic sobre la fruita mediterrània. La iniciativa, que és impulsada per una productora de fruita de la Xina amb suport tècnic de centres d'investigació agrària, té un objectiu clar: assegurar la viabilitat d'una cultura emblemàtica en un escenari de temperatures més altes i recursos hídrics més escassos. La poma Tuti és una varietat desenvolupada a partir de programes de millora genètica que en busquen fruiters més resistents a l'estrès tèrmic i amb necessitats de fred hivernal més reduïdes. Les pomeres tradicionals depenen dels períodes prolongats de fred per garantir una floració regular, però els hiverns cada cop més curts i suaus a la plana gironina comprometen aquest cicle. La Tuti, en canvi, pot completar el seu desenvolupament amb menys hores de fred i mostra una major tolerància a onades de calor estivals. La Tuti ofereix una pell vermella intens, una textura ferma i una conservació en cambra prolongada, característiques que responen a la demanda del mercat europeu.
3: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: I acabem aquesta hora amb una gran clàssica de la música dels anys 60, Here Comes the Sun, dels Beatles.
1: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. No perdem el nord. L'Oriana Penyé.
2: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara, com sempre, comencem amb l'informatiu seguit de la meteo.
0: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. 2.000 persones es van manifestar ahir dimarts pels carrers de Perpinyà per reclamar millores en el poder adquisitiu i que no es retallin els pressupostos del servei públic. Van ser majoritàriament treballadors de la funció pública i també estudiants que van omplir els carrers de la capital del Rosselló. La mobilització, però, va ser més petita que la d'ara fa un any en plena crisi del govern, com van sortir entre 5 i 7.000 persones als carrers de Perpinyà. Canviem ara de qüestió perquè la nova presidenta del CIOCAT, Françoise Pissonnier, ha destacat aquest matí a Ràdio Arrels la necessitat de fer accions a favor del català, que puguin ser acceptades per la majoria de la població. Per Pissonnier, l'objectiu ha de ser fer guanyar presència a la llengua a Catalunya Nord.
4: El bilingüisme és més ben acceptat per la població i això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que cal fer amb intel·ligència.
3: Pissonnier també ha criticat en aquesta emissora la negativa d'alguns ajuntaments catalanistes d'adherir-se al CIOCAT.
4: Per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tan de bo que Prada vingués al CIOCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic.
3: I ara anem cap a Perpinyà perquè abans de cap d'any començaran les obres de la Ronda Sud de la ciutat, que han de durar 4 anys. Es crearà una carretera de 2 carrils per sentit entre el Serrat d'en Baquer i el Mega Castillet per intentar millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats de la capital del Rosselló. Tots els giratoris seran a 2 nivells, com ho és el de l'Oixan, menys el de Tecnosud, que se suprimirà i se substituirà per un pont amb incorporacions. L'obra també ha de coincidir amb la duplicació de carrils entre Perpinyà i Pollestres i amb la remodelació del giratori entre l'Avinguda Ponso i la Ronda Oest, que també passarà a tenir 2 nivells. Les obres costaran gairebé 47 milions d'euros i haurien d'estar acabades abans del 2030. I 2 periodistes de l'Independent han denunciat intimidacions per part del batlle Eguen de Carcassona, Occitània. Els periodistes han denunciat atacs repetits contra la premsa, especialment després que es destapessin les nombroses polèmiques que envolten la policia local de la ciutat. Al sud, unes fortes tempestes van escombrar ahir el país des del Penedès fins a l'Albera, amb precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat a diversos punts i amb inundacions i riuades. Catalunya Nord va rebre la cua d'aquesta tempesta i van caure ruixats forts, especialment a la Costa Vermella, amb 60 litres per metre quadrat. I en notícies internacionals, Fàtima Zahra Al-Mansouri serà la primera dona a ocupar el càrrec de primera ministra del Marroc. L'antiga batllessa de Marràqueix assumirà el càrrec després que el partit que lidera, el PAM, guanyés les eleccions legislatives la setmana passada. Ara li tocarà pactar per formar el govern. Tot i això, cal destacar que les institucions democràtiques del Marroc són més aviat estètiques i que el poder real el tenen el rei Mohamed VI i el Magzen, que és l'elit econòmica propera al monarca. I aquesta setmana haurem d'estar pendents del temps i per això, com cada dia, l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, que ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundant. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir quatre raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motius sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
6: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
1: Una de les informacions les més rellevants d'aquests dies, doncs, és la vinguda del papa a París. En parla d'aquí poc l'advocat Pere Beca. Continuem el nostre programa parlant amb Cel Obert. I acabarem doncs, parlant amb dues estudiants de Ratisbona a Alemanya on estudien català.
2: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
5: És el moment, com cada dimecres a Ràdio Arrels, d'entrar en comunicació amb Banyuls de la Merenda. Parlem, com cada dimecres, en aquesta hora, amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
6: Bon dia.
5: Comentaris d'actualitat i a l'estat francès, els últims dies, aquest passat cap de setmana, era absolutament inevitable, era impossible passar al costat d'aquesta visita del papa a l'estat francès. Pere, és que això, aquesta visita, és un fet religiós o bé un fet polític?
6: Doncs aquesta visita té un ressò considerable pels mèdies, per tot el sistema de comunicació, però també per un efecte mobilitzador de la gent, de molta gent, molt més enllà del que és l'assistència habitual de cerimònies de caràcter religiós, qualsevol siguin, i per això podem pensar que es converteix en un fet polític. No dic un acte polític, però un fet polític, per tant, que mobilitza molta gent. Diuen 700.000 persones per la missa a la Concòrdia a París, 80.000 joves a l'Estadi de França, avingudes de París plenes a tot arreu, i igual, encara que no es conegui exactament les xifres, a Lourdes i a Metz, que són els dos pobles de visita del papa, és segur que això no és la mobilització únicament de catòlics, únicament de gent que regularment va a missa i té un respecte del ritual religiós. Evidentment que també hi ha la pregunta que per organitzar tot això es necessita mobilitzar mitjans públics, és a dir, espais, París, policia, fins i tot una recepció oficial al Palau de la Presidència de la República. És molt més que un senzill acte religiós que generalment no mobilitza gaire més enllà dels mitjans dels quals disposen les organitzacions religioses. Aquí, de fet, l'Estat francès ha pres una part significativa en l'organització d'aquesta vinguda, d'aquesta visita del papa. Recordem que per lo que fa de l'Estat francès, no és igual en tots els estats i especialment a Espanya, però per lo que és de l'Estat francès, des d'una llei de l'any 1905, es va decidir la separació de l'Església i de l'Estat. Anteriorment, recordem que el rei de França, la monarquia, era d'essència divina, de representació divina. Quan va arribar a la República, quan es va posar en plaça, hi va haver molts moviments al voltant de tot això, però al final, l'any 1905, es va votar pel Parlament francès, es va votar la separació de l'Església i de l'Estat i la nacionalització d'una part important dels béns de l'Església. Això, des de 1905, no ha sigut una cosa lineària. Hi ha hagut molts combats polítics per mantenir aquesta separació. Inclús de part de la voluntat dels catòlics mateixos, de la hierarquia catòlica, que no volia dependre de decisions de l'Estat que necessàriament serien polítiques. I recordem, fa més de 20 anys, però recordem els debats que van haver-hi a l'Estat francès sobre de la financiació de les escoles privades religioses i els debats encara presents sobre de l'existència de senyals religioses per la via pública, per l'espai públic i a les escoles. I una llei amb François Bayrou com ministre d'Educació va intentar posar un reglament sobre aquesta situació. Però la realitat és que si oficialment la separació existeix, en el cas concret de la visita papal, mitjans públics importants, se sabrà un dia o altre el que ha costat tot això, però mitjans públics importants han sigut mobilitzats a favor d'una manifestació en l'espai públic i la vinguda d'un dignitari religiós. La pregunta pot ser la mateixa cosa, pot passar per un dignitari religiós d'una altra religió i especialment d'un musulmà. Pensem que no i pensem que això no seria tan fàcilment admès, perquè aquí, en el cas present, ni s'ha discutit. La decisió ha vingut del govern actual de l'Estat francès i sembla més que res del president de la República, i aquesta decisió, que té conseqüències polítiques, és una decisió que no ha fet l'objecte de qualsevol debat democràtic davant de les cambres, davant de la Cambra de Diputats o Senat. Evidentment que la resposta pot ser, de part del president de la República, que això també és la conseqüència d'una política internacional que constitucionalment ell sol té el càrrec de portar-la i que els cristians a través del món són la religió majoritària, més o menys 2,6-2,7 bilions de cristians a tot el món. Llavors que l'islam no arriba també a través de tot el món a 2 bilions i que doncs tenir relació amb la religió majoritària, especialment a l'Amèrica del Sud, a l'Amèrica del Nord també i en molts països de l'Àfrica, és un acte de política internacional. Però això confirma el que dèiem inicialment, és que aquesta visita no és una visita purament religiosa, sinó que de part de la República laica de l'Estat francès és un acte de presència política de cara a la comunitat religiosa cristiana i especialment catòlica de tot el món. I el raro en aquest cas és que, encara que estem ja a la campanya de les eleccions presidencials franceses, sembla que cap dels candidats, i ja sabem que són molts, dels candidats d'aquesta elecció no ha fet comentaris d'això, ni a favor ni comentaris negatius. Per què? Per no crear una dificultat més? Potser sí. Sobretot per intentar recuperar una part d'aquest electorat que pot representar tota aquesta gent que s'ha mobilitzat. I per això, fins ara, sembla que això no ha sigut objecte ni d'un debat oficial i organitzat a través de les cambres i de les institucions representatives, ni d'un debat mediàtic i polític entre els diferents candidats. Llavors que necessàriament entre ells hi deu haver-hi una diferència d'apreciació. Doncs sembla que sí, que la tàctica més utilitzada i més reconeguda ha sigut de dir deixem fer i no creem polèmica, de moment. Ja veurem com les coses iran més endavant.
5: Dit tot això, Pere Beckham, sembla que aquesta visita ha estat tot un èxit, un gran èxit. Què se'n pot pensar?
6: Doncs això és, em sembla indiscutible. Les xifres que hem esmentat més amunt significa que és un moviment popular. Hi ha gent des de pobles, des de ciutats, que ha organitzat autobusos, trens, per anar assistir a la visita del papa. Llavors que el papa precisament no és una autoritat política. Recordem aquesta frase que diuen que va dir Stalin, el dictador de la URSS en el seu moment, que li parlaven del papi del Vaticà i que va dir al Vaticà quantes divisions. Volia dir quina potència militar pot tenir. Doncs no, no té potència militar. No té tampoc importància econòmica. El pressupost del Vaticà és molt baix, important però molt baix, respecte al pressupost d'un estat. No té tampoc realment un programa polític definit. Es troba que, encara que no vulgui vendre una idea política, preparar un futur qualsevol, sinó que oficialment ha de preparar la vida eterna, aquest papa, Leo XIV, sembla que tingui una idea bastant clara de les coses de cada dia. Molt sovint parla de la misèria. Molt sovint parla de la segregació social i va visitar a París una casa d'acolliment d'immigrants. Molt sovint parla de situació social de la gent, parla també fent-ho d'economia. Com potser pocs papes abans d'ell havien fet. I el més extraordinari és que aquest home, encara que sigui d'orígens biològiques i de cultures diverses entre Amèrica i una mena d'influència d'Amèrica del Sud i d'influència una mica caribena, doncs aquest home és nascut als Estats Units. És actualment el bisbe, l'arcabisbe de Chicago. I s'està aixecant a través del món, tot i siguent de nacionalitat americana, per la figura la més destacada en contra de Trump i de la seva política. És a dir, que té una posició no només filosòfica, però d'una influència sobre una part significativa de la humanitat, una mica menys de la meitat, però ja significativa, una influència filosòfica i moral que té una importància, encara que no tingui, com ho deia Stalin, les divisions militars, que té una importància fonamental. Stalin i la URSS han desaparegut, les divisions russes ni sabem què valen avui dia, però el papa queda sent una autoritat moral fonamental a la vida dels països, no sols occidentals, sinó de tot el món. I la població cristiana, a nivell mundial, de fet, està augmentant. Augmentant perquè hi ha zones de tot el món que es converteixen, diferents parts, religions del catolicisme, especialment a Amèrica del Sud i a l'Àfrica, però també a Europa Occidental, s'augmenten els batejos, el nombre de batejos s'augmenta, i no són batejos inicials dels pares, que era una mesura molt social, que bategen els seus fills, sinó per l'adhesió d'adults amb un batejos voluntaris de persones adultes, és a dir, amb una voluntat determinada d'adherir a la filosofia, a la religió, que és la religió cristiana. Això també passa amb l'islam i amb altres religions, perquè en el món actual la necessitat d'identificar-se, d'agrupar-se, de ser una representació social, de tenir una representació social, molt sovint s'apoya sobre la religió. Però s'ha vist en aquest cas que tot aquest jovent que estava a l'estadi de França, 80.000 persones, tot aquest jovent tenia una determinació molt important. No era únicament estar aquí en un espectacle. Hi havia un aspecte molt personal de lo que es veia de la gent que estava allà. Evidentment que aquest moment no durarà i que tampoc durarà el silenci dels polítics i especialment dels candidats a la presidència de la República, i tampoc durarà el fet que això hagi pogut esborrar les diferències i la dificultat del moment. Però això ha passat. Ha passat amb una presència reafirmada de la religió catòlica a nivell social, a nivell d'organització política, i, evidentment, aquesta humanisme repensat i tinguent en compte les evolucions socials. El Papa parla molt de la intel·ligència artificial, parla molt de l'ecologia, parla molt de les necessitats d'acolliment i d'equilibri demogràfic. Tot això va molt lligat i tot això té conseqüències polítiques. I en aquest cas, el Papa té un discurs que és un discurs molt de l'humanitat, molt de l'individu, del respecte degut a les creences de l'individu. I, evidentment, aquest model no pot respondre a totes les preguntes i a totes, sobretot, totes les coses nascudes de les competències entre estat, de les dificultats polítiques i, a vegades, militars entre estat. Però dono una visió i demostra que a través del món això també existeix.

0: a més de Ràdio Arrels, a les zones de Ràdio Arrels, a radioarrels.cat. Bon dia.
1: Bon dia. Adéu.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Ràdio Arrels, a Canet, 95.

0: I abans de trobar l'Enric per la meteo, continuem amb Figaflowers Musegu.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: veloce, tutta catalana. Figa fiawa, tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la calciuta. Figa fiawa.
1: Ràdio Arrels. No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
2: Són les 8:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara sí, escoltem doncs la previsió del temps presentada per l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, que ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundant. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motius sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
4: Ràdio Arrels, Anne Fiac, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: I com cada dia aquesta setmana parlem amb el grup Cel Obert. Parlarem també doncs, amb dues estudiants de Ratisbona, a Alemanya, doncs, que han vingut aquí a Ràdio Arrels i ens parlaran doncs, de les classes de català que tenen a la seva universitat.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
1: Xamfrà és el treball musical que presentem aquesta setmana, és del trio Cel Obert i és el primer capítol i després seguiran Entre Sol i Àtic que haurien de sortir també aquest any. Amb nosaltres la Laia, el Miquel i el Martí, els tres membres d'aquest trio. Ens podeu explicar per què Xamfrà?
7: Doncs precisament volíem que tot aquest nou àlbum que estem preparant estigués ple de referències urbanístiques, no? Al final tenim la idea de que sigui un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o del cel obert d'un bloc de pisos i ens semblava idoni que el primer llançament fos Xamfrà, ja que al final és el punt d'entrada en un edifici de l'Eixample, no? I al final també és un punt de trobada entre dos carrers, el punt on es troben les diferents persones que viuen en aquest edifici i, en definitiva, és això, un punt de trobada, un punt d'inici per tot això que estem construint ara mateix.
8: Sí, com bé explicava jo ahir una mica fent-ne 5 cèntims i ara acabo de profunditzar, Barcelona és el que ens ha unit al final amb aquestes tres procedències tan diferents i el terme aquest de xamfrà, de fet, és una terminologia que apareix bastant arrel de l'urbanística barcelonina, aquest punt d'unió de dos carrers, no? Aquest punt en què es troben els carrers de Barcelona en zones que hi ha aquestes illes de cases, no? I era molt, molt simbòlic i alhora explícit aquest encreuament constant de no només els carrers sinó de vides paral·leles que aniran apareixent, tal com diu el Miquel, no? Que han anat apareixent ja ara a Xamfrà i que s'aniran seguint construint a la resta d'EPs.
1: Llavors, com s'us ha acudit de fer aquesta trilogia?
7: Doncs la idea era realment poder explicar un relat molt més terrenal del que per nosaltres és Celobert ara mateix. La temàtica de les cançons ha virat una mica respecte al primer treball discogràfic que vam llançar el 24, que era Llum, i ara les cançons sempre evoquen aquests elements més costumistes i de parlar d'històries reals, que, és a dir, històries que intentem que siguin reals però que realment veuen d'aquest imaginari que tenim i a vegades expliquem des de l'alteritat. És a dir, de persones que realment podríem viure en un bloc de pisos com el que estem bastint ara amb aquesta trilogia discogràfica. I fer-ho amb aquests tres fascicles per nosaltres era una manera molt maca d'anar part per part, de construir amb la gent que ens escolta i que forma part d'aquest projecte des de fora i des de dins, aquest edifici, primer amb el xamfrà, la porta d'entrada, l'entresol i l'àtic.
1: I com a grup, vosaltres a cel obert, qui són els músics o els grups que us inspiren?
7: Doncs la veritat és que tots tres tenim referències molt diferents i això també és una cosa molt bonica, ja que quan ens trobem cadascú potser pensa en coses diferents, però crec que alhora també tenim uns quants referents en comú i alguns referents en concret que, com a cel obert, aspirem una mica, doncs, o ens emmirallem amb ells, i molts són de l'escena catalana. Ara mateix ens encanten la Ludwig Band, ens agrada molt també Manel i grups de la seva generació com els Pets, o anteriors, vaja, també Ginestar, molts de grups en parla catalana que a més també valoren molt les lletres i la narrativa, que és algo que a nosaltres ens interessa molt.
1: Sí, és veritat que amb el cantó narratiu així les lletres fan una mica pensar alguna lletra de la Ludwig Band també. Ara parlarem de la cançó, doncs, Preterit plus quan perfect. Al principi de la cançó, Laia, cantes a la tercera persona i al final acabes cantant en primera persona. Llavors, aquests personatges que són la Roser i el Roger, de qui parleu dins la cançó, que imagino que com dieu potser al principi són ficció, al final us els acabeu fent vostres potser.
8: Sí, crec que ho has descrit superbé. La Roser i en Roger són dues persones també fictícies.
7: Basades en fets reals.
8: Basades en fets reals, sí. Pràcticament, sí. però sí que tenen com dues vides que en un inici pots també veure que són molt diferents entre elles, no? Ella és una noia que no para, no? Que tota l'estona està posada en coses, que vol tenir una vida plena i rica i fer coses també com de creixement personal, però alhora no pot evitar caure en comprar el cafè en aquell bar gentrificat que tothom compra, que no para mai, no acaba de fer res perquè la vida se la menja, no? I que hi ha alguna cosa que al final la fa no estar plena del tot, no? I un Roger, que potser seria aquesta definició com que es diu ara d'un fife, d'un noi com que li agrada molt el futbol, que va molt al gimnàs, que segueix com rutines impossibles per trobar com una felicitat, que potser de cop s'adonen que estava en uns orígens més senzills, com el que pot ser tornar a casa, a un origen, a un poble, a una família que és el llit una mica de tot això, no? I es parla en tercera persona, no? Perquè quan vam començar a compondre aquesta cançó, era això, no? Buscar aquestes dues persones tan diferents, alhora paral·leles, que vulguis que no ens deixen de definir, no? En un món que tot és una immediatesa constant, que és un no parar, tot és immediat, no? Trobar aquest punt de dir, és que jo potser l'únic que vull és marxar a casa i gaudir dels pares, els avis, els germans, no? I tot allò, de fet, el nom Preterit plus com perfect és aquest passat que ja ha sigut, no? Però bueno, que a vegades tornar-hi et fa sentir bé i et fa sentir casa, no?
1: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment aquesta cançó Preterit plus com perfect?
7: Genial, endavant.

0: alta.
1: Preterit plus quan per fet, una cançó de cel obert que ve tot dret del seu últim EP, Xamfrà. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint el darrer disc d'aquest trio.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

La Universitat de Ratisbona a Alemanya proposa classes de català. Hem rebut dues de les seves estudiants aquí a Radio Arrels i parlem amb elles d'aquí uns minuts.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: A la Universitat de Ratisbona, a la Baviera Alemanya, s'estudia el català i avui ens han vingut a visitar la Marie-Lorena Zettel i la Marie Oberhofer de Ratisbona. Bon dia a totes dos.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Per què estudieu el català?
4: Doncs jo estudio el català perquè sóc fan del Futbol Club Barcelona. Ja vaig ser des de l'edat de 13 anys. Per raó de confusió, a l'inici vaig començar a aprendre el castellà per a poder entendre les entrevistes que fan com en Xavi i en Carles Puyol. Després me vaig adonar que parlava en català i quan vaig arribar al 2022 a la Universitat de Ratisbona vaig començar també a fer les classes de català. No? De fet, només vaig escollir aquesta universitat per a poder aprendre el català.
5: Doncs jo vaig créixer a Alemanya, però tinc una mare que ve de Perpinyà i que sempre m'ha parlat en francès. Però el meu avi era de Formiguera i encara parlava el català, però la meva mare no, i sempre em va interessar, i val, és per això que aprendo el català.
3: I llavors, quin curs feu a la universitat?
4: Bé, jo ara ja no faig cap curs perquè sóc doctoranda, però abans vaig fer, a la universitat hi ha una formació complementària que es diu Catalanicum, és a dir, que fas dos cursos de llengua catalana de nivell, fins al nivell A2, i també dos cursos sobre la cultura catalana, i aquests són els cursos que vam fer. I sí, també vam fer el curs del cap de setmana de cinema català, que realment et dona moltes oportunitats per fer un treball pràctic amb la llengua, i sí, això també m'ha ajudat molt a aprendre el català.
5: Sí, i també jo he fet un curs de traducció audiovisual entre el català i l'alemany, que també va ser molt interessant.
3: I llavors, si esteu estudiant el català, també són per raons professionals. Cap a quin ofici us dirigiu ara?
4: Bé, ara soc doctoranda. Faig una tesi sobre la retirada de l'exili republicà del 1939. He tingut la sort d'obtenir una beca de l'Institut Ramon Llull. Aleshores ja tinc una relació també professional molt forta amb el català, cosa que sempre volia. I sí, per això és ara la feina que faig.
5: Vale. Jo encara estic aprenent el català. I sí, vull també saber parlar amb la gent d'aquí que encara parla el català. És que la meva família ara està a Escaru i tenim una veïna que té 95 anys i que parla el català, i m'agradaria molt poder parlar la seva llengua materna amb ella. No?
3: I el català a Ratisbona com és vist? I més enllà de Ratisbona, també a Alemanya en general?
4: Bé, aquí és molt complicat fer una resposta simple perquè jo soc d'una zona molt rural de Baviera on hi ha molta gent que ni tan sols sap que existeix el català o Catalunya, simplement perquè és un tema que francament no té massa rellevància, només per la gent que realment tingui un interès pel català. A la universitat, però, és molt ben vist i és una de poques universitats alemanyes on pot fer un certificat del Catalanicum que fem nosaltres. També tenim un professor molt motivat i molt bo, que és en Lluís Murcia, records en Lluís, val? I per això és molt ben vist. Tenim molt de suport també dels directors del Centre d'Estudis Hispànics, i des que jo vaig arribar al 2022, on jo era una de dues estudiants que teníem només, ara ja han anat creixent els números dels estudiants que fan els cursos de català. Així que esperem que segueixi així i ja veurem.
5: Tot i que encara hi ha moltes persones que no saben que el català és una llengua i que sovint diuen que és com un dialecte del castellà. I jo sempre estic explicant que no és això, però sí. No
4: hi ha molta feina per fer.
5: Sí, molta feina per fer, sí.
3: Llavors, vosaltres abans de venir a Catalunya Nord per fer aquest documental, que ara ho explicarem, què pensàveu de la situació del català aquí a Catalunya Nord?
4: Va, doncs jo no venia amb esperances massa altes, amb expectatives massa altes, però sí que m'ha sorprès una mica la poca visibilitat del català i de la catalanitat, entre cometes, aquí a Perpinyà, per exemple, perquè clar que es veu tot això que pertany a la dimensió històrica i de patrimoni, com el Palau de Reis de Mallorca, el Castillet, tot això, un parell de senyeres, però bé, no vam sentir gaire parlar el català als carrers de Perpinyà, i també al poble, però el que penso jo i el que he vist és que busques el català, trobes el català si realment vas buscant-lo. És a dir, que si parles amb la gent i després et diuen per cas, ah sí, jo també parlo una mica de català, i després cal insistir que la gent et parli en català. I després funciona més que m'havia esperat. però sí, cal anar buscant-lo i cal insistir.
5: I també és molt bo de veure que les persones que entenen el català sempre estan molt, molt contents quan parlem en català.
3: I doncs vosaltres heu vingut aquí des de Ratisbona fins al nostre estudi de Ràdio Arrels al Soler perquè esteu preparant un documental sobre la situació del català doncs aquí a Catalunya Nord. Ens en podeu parlar una mica més?
4: Sí, clar, ho vam fer junts, ho fem per iniciativa personal, no tenim patrocinadors ni res, ho fem tots nosaltres mateixes. I la veritat és que la Maria té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili i res, ara ja avui acabem de fet el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona, però quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
5: També va ser la primera vegada que fem un projecte de, com això, no? I va ser una setmana molt intensiva, però sí, amb molta riquesa i tot, i encontrar tant moltes persones molt amables que sí, que ara ens han donat l'esperança de que el català sigui vivint aquí.
3: Doncs ja ens anireu informant de la sortida d'aquest documental. Maria Lorena Zetali, Maria Oberhofer, moltes gràcies.
4: De res.
5: De res.
0: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
6: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9, doncs, parlem del grup Esquirols. Nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon dimecres.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. 2.000 persones es van manifestar ahir dimarts pels carrers de Perpinyà per reclamar millores en el poder adquisitiu i que no es retallin els pressupostos del servei públic. Van ser majoritàriament treballadors de la funció pública i també estudiants que van omplir els carrers de la capital del Rosselló. La mobilització, però, va ser més petita que la d'ara fa un any en plena crisi del govern, com van sortir entre 5 i 7.000 persones als carrers de Perpinyà. Canviem ara de qüestió perquè la nova presidenta del CIOCCAT, Françoise Pissonnier, ha destacat aquest matí a Ràdio Arrels la necessitat de fer accions a favor del català, que puguin ser acceptades per la majoria de la població. Per Pissonnier, l'objectiu ha de ser fer guanyar presència a la llengua a Catalunya Nord.
2: El bilingüisme és més ben acceptat per la població i això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que el fer amb intel·ligència.
1: Pissonnier també ha criticat en aquesta emissora la negativa d'alguns ajuntaments catalanistes d'adherir-se al CIOCCAT.
2: Per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tant de bo que Prada vingués al CIOCCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic.
1: I ara anem cap a Perpinyà perquè abans de cap d'any començaran les obres de la Ronda Sud de la ciutat, que han de durar 4 anys. Es crearà una carretera de 2 carrils per sentit entre el Serrat d'en Baquer i el Mega Castillet per intentar millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats de la capital del Rosselló. Tots els giratoris seran a 2 nivells, com ho és el de l'Oixant, menys el de Tecnosud, que se suprimirà i se substituirà per un pont amb incorporacions. L'obra també ha de coincidir amb la duplicació de carrils entre Perpinyà i Pollestres i amb la remodelació del giratori entre l'Avinguda Ponso i la Ronda Oest, que també passarà a tenir 2 nivells. Les obres costaran gairebé 47 milions d'euros i haurien d'estar acabades abans del 2030. I 2 periodistes de l'Independent han denunciat intimidacions per part del Vall d'Hérens de Carcassona, Occitània. Els periodistes han denunciat atacs repetits contra la premsa, especialment després que es destapessin les nombroses polèmiques que envolten la policia local de la ciutat. Al sud, unes fortes tempestes van escombrar ahir el país des del Penedès fins a l'Albera, amb precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat a diversos punts i amb inundacions i riuades. Catalunya Nord va rebre la cua d'aquesta tempesta i van caure ruixats forts, especialment a la Costa Vermella, amb 60 litres per metre quadrat. I en notícies internacionals, Fàtima Ezzara Al-Mansouri serà la primera dona a ocupar el càrrec de primera ministra del Marroc. L'antiga batllessa de Marràqueix assumirà el càrrec després que el partit que lidera, el PAM, guanyés les eleccions legislatives la setmana passada. Ara li tocarà pactar per formar el govern. Tot i això, cal destacar que les institucions democràtiques del Marroc són més aviat estètiques i que el poder real el tenen el rei Mohamed VI i el Magzen, que és l'elit econòmica propera al monarca. I aquesta setmana haurem d'estar pendents del temps i per això, com cada dia, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundants. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Sirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motius sense importància. el 30 de setembre de 1928, és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
3: Ràdio Arrels.

Els Esquirols són un grup de folk català nascut en ple franquisme al vilatge de l'Esquirol, a Osona. Es van caracteritzar per les cançons compromeses amb influències de les cançons de muntanya i del folk nord-americà. Les cançons dels Esquirols han estat adaptades i versionades popularment, essent encara avui presents a grups excursionistes, esplais, caus i escoles d'arreu del país. A més, molts cantants i grups posteriors han fet versions també de les seves cançons.

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Esquirols.
1: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

penja d'un fil la busca i la viga a la capital. I el camp el remances contra el món feudal. Valga'ns Déu, val.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. 2.000 persones es van manifestar ahir dimarts pels carrers de Perpinyà per reclamar millores en el poder adquisitiu i que no es retallin els pressupostos del servei públic. Van ser majoritàriament treballadors de la funció pública i també estudiants que van omplir els carrers de la capital del Rosselló. La mobilització, però, va ser més petita que la d'ara fa un any en plena crisi del govern, com van sortir entre 5 i 7.000 persones als carrers de Perpinyà. Canviem ara de qüestió perquè la nova presidenta del CIOCAT, Françoise Pissunyer, ha destacat aquest matí a Ràdio Arrels la necessitat de fer accions a favor del català, que puguin ser acceptades per la majoria de la població. Per Pissunyer, l'objectiu ha de ser fer guanyar presència a la llengua a Catalunya Nord.
2: El bilingüisme és més ben acceptat per la població i això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que cal fer amb intel·ligència.
1: Pissunyer també ha criticat en aquesta emissora la negativa d'alguns ajuntaments catalanistes d'adherir-se al CIOCAT.
2: Per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tan de bo que Prada vingués al CIOCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic.
1: I ara anem cap a Perpinyà perquè abans de cap d'any començaran les obres de la Ronda Sud de la ciutat, que han de durar 4 anys. Es crearà una carretera de 2 carrils per sentit entre el Serrat d'en Baquer i el Mega Castillet per intentar millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats de la capital del Rosselló. Tots els giratoris seran a 2 nivells, com ho és el de l'Oixan, menys el de Tecnosud, que se suprimirà i se substituirà per un pont amb incorporacions. L'obra també ha de coincidir amb la duplicació de carrils entre Perpinyà i Pollestres i amb la remodelació del giratori entre l'Avinguda Ponso i la Ronda Oest, que també passarà a tenir 2 nivells. Les obres costaran gairebé 47 milions d'euros i haurien d'estar acabades abans del 2030. I 2 periodistes de l'Independent han denunciat intimidacions per part del batlle Eguen de Carcassona, Occitània. Els periodistes han denunciat atacs repetits contra la premsa, especialment després que es destapessin les nombroses polèmiques que envolten la policia local de la ciutat. Al sud, unes fortes tempestes van escombrar ahir el país des del Penedès fins a l'Albera, amb precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat a diversos punts i amb inundacions i riuades. Catalunya Nord va rebre la cua d'aquesta tempesta i van caure ruixats forts, especialment a la Costa Vermella, amb 60 litres per metre quadrat. I en notícies internacionals, Fàtima Ezzara Al-Mansouri serà la primera dona a ocupar el càrrec de primera ministra del Marroc. L'antiga batllessa de Marràqueix assumirà el càrrec després que el partit que lidera, el PAM, guanyés les eleccions legislatives la setmana passada. Ara li tocarà pactar per formar el govern. Tot i això, cal destacar que les institucions democràtiques del Marroc són més aviat estètiques i que el poder real el tenen el rei Mohamed VI i el Magzen, que és l'elit econòmica propera al monarca. I aquesta setmana haurem d'estar pendents del temps i per això, com cada dia, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, que ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundant. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motiu sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
5: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
6: Una hora 100% en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. 2.000 persones es van manifestar ahir dimarts pels carrers de Perpinyà per reclamar millores en el poder adquisitiu i que no es retallin els pressupostos del servei públic. Van ser majoritàriament treballadors de la funció pública i també estudiants que van omplir els carrers de la capital del Rosselló. La mobilització, però, va ser més petita que la d'ara fa un any en plena crisi del govern, com van sortir entre 5 i 7.000 persones als carrers de Perpinyà. Canviem ara de qüestió perquè la nova presidenta del CIOCAT, Françoise Pissonnier, ha destacat aquest matí a Ràdio Arrels la necessitat de fer accions a favor del català, que puguin ser acceptades per la majoria de la població. Per Pissonnier, l'objectiu ha de ser fer guanyar presència a la llengua a Catalunya Nord.
2: El bilingüisme és més ben acceptat per la població i això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que el fer amb intel·ligència.
1: Pissonnier també ha criticat en aquesta emissora la negativa d'alguns ajuntaments catalanistes d'adherir-se al CIOCAT.
2: Per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tant de bo que Prada vingués al CIOCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic.
1: I ara anem cap a Perpinyà perquè abans de cap d'any començaran les obres de la Ronda Sud de la ciutat, que han de durar 4 anys. Es crearà una carretera de 2 carrils per sentit entre el Serrat d'en Baquer i el Mega Castillet per intentar millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats de la capital del Rosselló. Tots els giratoris seran a 2 nivells, com ho és el de l'Oixant, menys el de Tecnosud, que se suprimirà i se substituirà per un pont amb incorporacions. L'obra també ha de coincidir amb la duplicació de carrils entre Perpinyà i Pollestres i amb la remodelació del giratori entre l'Avinguda Ponso i la Ronda Oest, que també passarà a tenir 2 nivells. Les obres costaran gairebé 47 milions d'euros i haurien d'estar acabades abans del 2030. I 2 periodistes de l'Independent han denunciat intimidacions per part del batlle Eguen de Carcassona, Occitània. Els periodistes han denunciat atacs repetits contra la premsa, especialment després que es destapessin les nombroses polèmiques que envolten la policia local de la ciutat. Al sud, unes fortes tempestes van escombrar ahir el país des del Penedès fins a l'Albera, amb precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat a diversos punts i amb inundacions i riuades. Catalunya Nord va rebre la cua d'aquesta tempesta i van caure ruixats forts, especialment a la Costa Vermella, amb 60 litres per metre quadrat. I en notícies internacionals, Fàtima Zahra Al-Mansouri serà la primera dona a ocupar el càrrec de primera ministra del Marroc. L'antiga batllessa de Marràqueix assumirà el càrrec després que el partit que lidera, el PAM, guanyés les eleccions legislatives la setmana passada. Ara li tocarà pactar per formar el govern. Tot i això, cal destacar que les institucions democràtiques del Marroc són més aviat estètiques i que el poder real el tenen el rei Mohamed VI i el Magzen, que és l'elit econòmica propera al monarca. I aquesta setmana haurem d'estar pendents del temps i per això, com cada dia, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, que ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundant. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. És un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motius sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a l'Havana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
0: Radio Arrels.

Mòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: La música del film Ballant amb llops, de Kevin Costner, una de les músiques que Hervé Basià ha volgut en aquesta memòria que hem fet un matí de novembre del 2021. Un film que il·lustra molt bé el seu amor per la natura. Ho ha explicat a la primera part que vau poder escoltar ahir. Ja sabem que va néixer a la regió parisenca el 1955, d'una família, costat pare, molt arrelada al Boló, amb una branca a l'empordanesa, de Darnius, concretament. La mare de la Turena, una família enganjada en la resistència, son padrí va participar a l'alliberament de París. Hervé Basià, a París, participa a Ràdio País, fent emissions en català. Serà professor d'educació física, primer a la regió parisenca, 10 anys a Còrsega i finalment el 2001 a Catalunya Nord, al Col·legi d'Elna i després al Liceu de Ceret, on va fer educació física en català. Hervé Basià, ja has explicat que quan arribeu el 2001 aquí al Boló, dic que arribeu perquè amb la teva dona també s'ha implicat, ràpidament us integreu a la vida associativa i has explicat que ets president. De com vas arribar a ser president de l'Escola de Català del Boló i també del Comitè Sant Jordi del Boló. També vas participar a la colla castellera Angelets del Vallespí, aquella colla que es va crear el 2001,
1: sí,
0: i que va desaparèixer el 2019.
1: De fet,
0: va ser cap de colla, no?
1: Durant dos anys. Durant dos anys, i va ser... Era interessant per diferents raons. Primer, jo professionalment és un amic al meu sector. Sí. És una activitat amb un caràcter esportiu marcat. Després també ens permetia trobar persones de diferents edats, generacions, i aquest aspecte és molt interessant. I ens ha permès també conèixer molta gent, perquè tens els que es queden a la coll i també passa molta gent. Si queden un mes, un any, 100 anys, i ens han permès conèixer molta gent de la zona. Quan dius ens instal·lem al Boló, la família és coneguda, molta gent ja coneixia.
0: Havies vingut a les vacances.
1: La meva família, i tinc lligams familiars amb molta gent.
0: Sí.
1: I això fa riure els meus fills. Ah, encara un cosí, papa.
0: Participes a associacions naturalistes com l'associació Charles Flaó, que és una de les històriques del país, no?
1: Sí, alors no sé si són completament encara membre, però...
0: No ho saps?
1: No, perquè me perdo en els papers, sí. Però han estat membre, més aviat membre, més poc actiu.
0: D'acord.
1: Per contra, el que amb uns naturalistes d'aquesta associació fem uns estudis de terreny. Per exemple, jo tinc 8 càmeres de fototrampeig i verifiquem la presència d'alguns mamífers, alguns suposats desapareguts, però tothom, molta gent diu que el veuen. I doncs estem provant de fotografiar aquesta espècie.
0: És a dir, que instal·leu càmeres de...
1: De fototrampeig.
0: D'acord. I les deixeu allà que funcionin?
1: Les deixem mesos.
0: Sí.
1: I després recuperem la carta, si vols, que hi ha dintre, sí. I verifiquem la presència. Evidentment, hi ha animals que sabem que són presents. I després verifiquem la presència d'altres que... suposadament hi eren, però no sabíem si, amb quina freqüència, etc. I podem verificar, per exemple, és el cas del gat salvatge, que finalment a tots els boscos d'aquí, de Catalunya, hi és. Fa 15 anys enrere el seu estatut no era conegut, ara ho sabem, i ara estem verificant la presència del linx.
0: I n'heu pogut fotografiar?
1: No, n'hem pas pogut fotografiar, això fa anys que ho volem fer, tenim testimonis orals, molts, però no aconseguim fotografiar el linx. Suposat desaparegut del Pirineu. És una cosa que volem verificar. Molta gent el veu, què?
0: A quina zona teniu aquestes càmeres de foto?
1: Alors, jo, principalment al Vallespí, però amb els companys. Els companys, ells ho fan també al Conflent, al Capcís, fins a l'Arieix i l'Aura. Voilà, perquè el linx, no, les fronteres departamentals o d'estat no se n'ocupa. Tenim lligats amb els naturalistes del sud, que també volem verificar aquesta presència. No, és un tema...
0: I el llop i l'os, tan famosos els dos...
1: L'os és potser a vegades una mica present al Capcí, però més aviat de pas, i el llop és present, però amb pocs individus, i sense, si vols, no hi ha famílies, no hi ha reproducció a casa nostra. Doncs se n'ha vist a diferents indrets, fins i tot a l'Albera.
0: Els heu pogut detectar vosaltres?
1: Alors jo no, els companys sí. Els companys sí.
0: Sí. Participes també a l'Associació Ferris de Protecció dels Predadors.
1: De protecció i que promou el que diuen en francès la cohabitació. Perquè és veritat que els predadors plantegen dificultats als ramaders, però em sembla que hem de canviar el funcionament de sempre, que ha estat... el que molesta l'hem de destruir. No hem de trobar un sistema per conviure. Hem d'acceptar la presència d'aquests animals. Aquest planet també és la planeta d'aquests animals. I és veritat que és complicat.
0: Perquè, has pogut parlar amb ramaders sobre aquest tema?
1: Directament no. Segueixo, si vols, el que passa amb les dificultats que poden tenir... Estem mirant quines possibilitats de convivència hi ha. És un tema complicat. Sí.
0: I encara d'altres associacions naturalistes, com Vallespir Terra Vivanta.
1: Alors, Vallespir, més aviat que una associació naturalista, és una associació d'ecologia ciutadana. És a dir, que ens ocupem de tots els temes de l'ecologia del quotidià. Pot ser energia, mobilitat, protecció de la naturalesa, organitzem festivals, conferències. Donc, aquesta associació existeix des de fa anys, o hi soc des de 5 o 6 anys, i amb Amics del Bolú volem muntar una associació del mateix tipus aquí, que seria una associació bessona, si vols, per sensibilitzar la gent del Bolú. Sabem que hi ha aquesta sensibilitat existeix. Les persones que la tenen s'han de trobar per ser una força, que per tenir efecte sobre l'Ajuntament, per demanar coses, per fer canviar les coses en el concret, en el quotidià.
0: Seria una secció a l'Albera. Albera, Terra Vivanta.
1: Hem escollit aquest títol d'Albera, Terra Vivanta, però principalment seria el Bolú, Moreas, les zones pròximes. Mm-hmm. Sí, i de fet, aquesta idea ens va arribar després d'una mobilització que va durar 2 anys sobre el tema dels pesticidis. Contra els pesticidis, sí, químics de sintesi. Sí. Que durant 2 anys vam fer cada mes una reunió del gent sensibilitzats amb bastant d'èxit. I després, quan al moment de muntar aquesta nova associació, va sortir aquesta història de Covid i doncs que va parar tot.
0: I s'ha pogut reengegar o no?
1: L'operació? I estem treballant.
0: D'acord. Se'n deia o se'n diu Operació Cocalicó?
1: O és Rosella, sí.
0: Rosella, d'acord.
1: No, va funcionar molt bé. Va haver articles a la premsa, i el bolo van poder sensibilitzar molta gent.

0: I encara una altra mobilització, Hervé Basià, perquè se t'ha vist com un dels portaveus de la mobilització en contra del projecte del nou pont a Ceret.
1: Sí, de fet, aquest projecte de pont el pensàvem completament abandonat. I fa 2 anys va tornar a sorgir. De fet, són uns propietaris que ens van venir a veure. Hem rebut una lletra, ens parlen d'expropriació, el projecte es torna a engegar, etc. etc. I ens van demanar que hi ha... Bon, quina és la realitat d'aquest projecte, quines conseqüències pot tenir, i ens vam donar compte que fet és una tria, és un... De fet, quina societat volem, quin Vallespí volem pel futur. Volem urbanitzar sempre més. Volem artificialitzar les terres agrícoles i en aquest cas les més bones de la zona de Ceret. En aquesta zona el TEC és Natura 2000, vol dir que és extremadament protegit. El volem destruir. Hi ha espècies particularment protegides, les volem, els hi volem fer malbé, i al final donarà realment, hi ha un interès real fins i tot per la mobilitat. Quan sabem que els cotxes, les conseqüències de l'ús dels cotxes sobre el clima, que cada cop que obres una carretera augmentes la circulació, no s'ha de reflexir a un altre sistema de mobilitat. Per exemple, hi ha una via de tren que arriba a Ceret, no s'ha de buscar una altra solució amb el tren que podria portar la gent a Perpinyà, que els evitaria, efectivament, hi pot haver alguns moments del dia un petit problema de circulació, però poca cosa a Ceret. Per contra, cada matí del Massabol a Perpinyà, entre les 7:30 i les 9, tens un tap, sí, és un embús terrible. Sí. Que... I el tren, si hi havia un sistema de tren entre Ceret i Perpinyà, em sembla que contribuiria a resoldre això i l'interès de tothom, i del clima, i de les generacions futures, i del territori. Vet aquí, doncs...
0: Perquè creieu que la raó última de construir un nou pont a Ceret seria la urbanització?
1: Urbanitzar
0: la zona.
1: D'una zona a l'est de Ceret, si vols, entre Ceret en direcció de Morias, que també hi ha un projecte, no se'n parla gaire, però hi ha un projecte de golf amb una urbanització de luxe sobre la zona de Vilargell, més o menys. Nosaltres pensem que al darrere d'això hi ha aquests projectes, i pensem que no és el futur que volem per al nostre territori.
0: S'havia dit que es faria una consulta pública sobre aquest tema.
1: Sí, s'ha dit. Jo tinc l'article de l'ENDEP, el tinc ben conservat a casa, i no en sentim més parlar o en parlen difícilment. Bon, s'hauria de fer. Doncs per això fem reunions públiques a tots els pobles on la gent serà consultada, perquè serien consultats i bé i els habitants de la comunitat de comuns de l'Alt Vallespí, doncs fins a Prats, com del Vallespí, doncs Ceret, el Boló, Morella, etc. Doncs anem fent reunions públiques a tots aquests pobles.
0: La gent és sensible a aquest tema? Comprèn?
1: Tens
0: que no
1: tot.
0: Cal fer un nou pont?
1: Tens tens les dues sensibilitats. Tens la gent que considera que a partir del moment que fas un pont, una carretera, milloraràs les coses. És el funcionament dels anys 80. I tens d'altres que consideren que canviarà molt el país, el plaer que hi hem de viure, que el país canviaria tant que el ple que hi tenim de viure el perdem, que el risc de perdre aquest ple.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Herbebas, ja hem parlat de les teves diverses implicacions, sobretot d'associacions naturalistes i també catalanistes, per dir-ho així, perquè ets el president de l'Escola Català del Bolú i també del Comitè Sant Jordi del Bolú. Hi ha un moment en què tot això ho tradueixes també en la política, en la teva implicació política. Ara ets secretari d'Europa Ecologia als Verds.
2: Si vols, de la part sud del departament, de la conca del Tec.
1: Quan comença la teva implicació amb aquest partit?
2: El 2010.

0: Il y a des reines de Velvec. Donc un batch trouva per participar a eleccions ràpidament, que l'any següent ja em presentava com a candidat sobre el cantó de Prats de
1: El
0: Molló.
1: 2001 va ser candidat al cantó de Prats de Molló. El 2015, candidat a les departamentals. Vas tenir un 9,2%
0: Sí, donc,
1: al
0: per aquesta
1: cantó.
0: elecció en associació amb dos altres partits, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: El 2021 has estat candidat a les regionals.
0: Sí, doncs en guanya.
1: Sí.
0: Amb poc d'èxit. Després, bon, hi ha la voluntat de ser elegit per actuar, per fer les coses, però hi ha també marcar la presència d'aquestes idees en el debat públic.
1: Canvia molt, no?, entre ser membre d'una associació naturalista a ser membre d'un partit polític.
0: De fet, el que proposes, el que vols canviar o el que intentes canviar fent, treballant des de les associacions, en fas propostes polítiques
1: Sí.
0: que portes amb possibilitat que tinguin èxit dins la vida pública, que les coses facin llei.
1: Per
0: I
1: això cal ser
0: l'objectiu
1: elegit,
0: és
1: doncs.
0: això,
1: Sí.
0: però per això cal ser elegit o també cal portar públicament les idees. Una campanya és també un moment interessant, encara que no siguis elegit al final, les teves idees són públiques i això és important. I a poc, malgrat tot, aquestes idees avancen molt.
1: Creus que sí?
0: Me sembla que sí. Va dir, sí, l'ecologia,
1: Sí.
0: sí. Te'n recordes, fa 30 anys o 40 anys no se'n parlava mai o quasi mai. Ara sí, tothom en parla, tothom és ecolo. Tothom, en tot cas, en el discurs, en els fets, a veure. Però primer s'ha de guanyar la batalla cultural i me sembla que aquestes l'estem guanyant. Però és una batalla dura també, i un cop l'haurem guanyada, em sembla que políticament podríem guanyar. Espero que no serà massa tard.
1: A
0: Quan
1: no ser que
0: ben
1: els altres
0: super...
1: partits també recuperin el tema
0: Finalment,
1: ecologista.
0: millor.
1: Sí. Si ho
0: L'important és que
1: recuperen
0: les
1: dignament,
0: idees...
1: sí.
0: Si no és el bé que guanya, però que un altre partit finalment recupera totalment les idees i
1: Sí.
0: que és el poder, bo. Molt bé.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No

0: anem ja acabant aquesta memòria amb l'Hervé Basià. Ja n'has parlat, caldria afegir d'altres activitats. Has parlat de la revista Vallespí i escrius de tant en tant, no?, a la revista aquesta.
1: Acabo de'ls enviar un article sobre la única tortuga del Vallespí, una tortuga que viu al riu Tec i justament és amenaçada per
0: el
1: aquest
0: pont.
1: Projecte de pont i d'aviació de Ceret. La tortuga de Rirol, que hi ha encara 15 anys no sabia justament si vivia aquí o no. Hi havia una petita població cap a Banyuls. És la tortuga la més rara de França. Petites poblacions, bé, únicament a Catalunya.
0: I tu l'has pogut localitzar, la tortuga?
1: Sí.
0: L'has vist, vull dir?
1: Jo l'he vista, sí.
0: Alors,
1: no al Tec, però jo l'he vista.
0: Sí.
1: Cap a Espolla, cap al vessant sud de l'Albera.
0: D'acord.
1: La zona es poden veure fàcilment.
0: Sí. Que són petites?
1: O no, són... no, poden...
0: Ah, són grosses, un pam.
1: Mesurar fins a 20 centímetres, més d'un pam.
0: Ah.
1: 20 centímetres. De fet, tenim tres tortugues aquí, a la Catalunya Nord. Aquesta, que estic dient, una altra que viu al Barcarès dins una bassa reduïda amb pocs individus, i una terrestre considerada desapareguda, bé, queden unes quantes a l'Albera, principalment.
0: Sí.
1: Voilà. I, voilà, són les tres tortugues nostres.
0: I també participes a l'Associació per la Protecció de la Vall de la Roma?
1: Soc membre del comitè directiu i és la meva dona que és presidenta.
0: Ah.
1: Alors, protecció principalment, jo diria, sobre el tema històric i monumental, però hem afegit recentment també el tema mediambiental.
0: Uh-huh.
1: I de més en més publiquem en català en aquesta revista.
0: Tot això que has explicat, podem dir que la teva dona també s'hi ha implicat?
1: Molt.
0: Heu estat, doncs, una parella implicada al mateix temps.
1: Me posa pressió. És a dir, no et descuidis això, pensa això, etc.
0: Ah.
1: Allez. M'empenya.
0: Ah. Sí. Tu ets la cara pública i ella és la ment pensant.
1: Ben, no per tot, per l'Espavarom, l'Associació per la Protecció,
0: sí.
1: És ella la president, la
0: sí.
1: Cara visible.
0: Sí,
1: per les associacions pel tema català, treballa molt. Molt
0: bé. Bé, Hervé Basià, t'he demanat músiques per acompanyar aquesta memòria i m'has parlat, per començar, de Johnny Clegg.
1: Johnny Clegg. De fet, les músiques que t'he proposat són, si vols, és una mica les meves períodes musicals. De fet, la primera hauria de ser més aviat Cat Stevens.
0: Doncs comencem per Cat Stevens.
1: Cat Stevens és són els meus 20 anys. Johnny Clegg, quan teníem els fills petits... Què més t'he donat?
0: La música del film Dansa avec les loups.
1: Dansa avec les loups, perquè el film m'ha agradat molt. I els temes és una fable filosòfica, de fet, aquest film. I els temes tractats me semblen interessants.
0: És molt naturalista.
1: Naturalista i també respecte d'una altra cultura, etc.
0: Sí.
1: El tema és ell.
0: Sí.
1: I la música doncs, també m'agrada molt. Què més?
0: M'has demanat Pere Figueres, també.
1: Pere Figueres, perquè per mi és una de les grans veus d'aquí, no prou apreciada. I aquesta cançó...
0: Desperta Rosselló.
1: I Jean-Luc, perquè és la...
0: Jean-Luc és una cançó dels Amics de les Arts.
1: No, perquè és la cançó recent, catalana, que és dinàmica, jove, de futur, per això te l'he proposat.
0: Molt bé. Escoltes aquests grups catalans?
1: Els escolto, enguany no hi hem anat, però anem a aquesta festa de la música que fan a Figuera cada any, que s'ha fet hi ha pocs dies.
0: Sí.
1: Enguany no hi hem anat, però provem d'anar-hi. Molta gent d'aquí hi va, trobem gent d'en Bolú, del Ceret, que coneixem.
0: D'acord.
1: Molt simpàtic.
0: Hervé Basià, molt content que hagis acceptat fer memòria, que hagis explicat totes aquestes activitats, continua sent un home actiu, menys professionalment, que està jubilat com a professor d'educació física. Això permet implicar-te moltíssim, doncs, associativament,
1: sí,
0: políticament, sobretot en dos temes, la catalanitat i la defensa del territori.
1: I de la...
0: de la biodiversitat.
1: La biodiversitat.
0: Sí, d'acord. Doncs gràcies d'haver acceptat fer memòria en aquest matí del mes de novembre del 2021.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies, bon dia.

0: Encara la música de Ballant amb llops del film de Kevin Costner, una música de John Barry que va guanyar un Oscar el 1991. De fet, el film va guanyar un munt de recompenses, 7 Oscars i 3 Globus d'Or. En aquesta segona part, jo hi he afegit 2 cançons més de les que Hervé Basià em va demanar de 2 cantants que volia en aquesta memòria. Pere Figueres, que hem escoltat amb El peu de les alberes, i Cat Stevens amb Morning Has Broken. Després de l'enregistrament, l'Hervé em diu que si hi ha qualcú que pugui aportar un testimoniatge sobre el Lynch, que l'hagi vist, que es posi en contacte amb Ràdio Arrels. Ho ha explicat amb d'altres companys, instal·len càmeres de fototrampeig per detectar diverses espècies d'animals i ara volen verificar la presència del linx, de la que n'han tingut testimoniatges orals. Doncs ja ho sabeu, si heu tingut ocasió de percebre un linx per les nostres muntanyes, podeu telefonar a Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 i us posarem en contacte amb ell, amb l'Hervé Basià.
1: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. 2.000 persones es van manifestar ahir dimarts pels carrers de Perpinyà per reclamar millores en el poder adquisitiu i que no es retallin els pressupostos del servei públic. Van ser majoritàriament treballadors de la funció pública i també estudiants que van omplir els carrers de la capital del Rosselló. La mobilització, però, va ser més petita que la d'ara fa un any en plena crisi del govern, quan van sortir entre 5 i 7.000 persones als carrers de Perpinyà. Canviem ara de qüestió perquè la nova presidenta del CIOCAT, Françoise Pissonnier, ha destacat aquest matí a Ràdio Arrels la necessitat de fer accions a favor del català, que puguin ser acceptades per la majoria de la població. Per Pissonnier, l'objectiu ha de ser fer guanyar presència a la llengua a Catalunya Nord.
2: El bilingüisme és més ben acceptat per la població i això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que el fer amb intel·ligència.
1: Pissonnier també ha criticat en aquesta emissora la negativa d'alguns ajuntaments catalanistes d'adherir-se al CIOCAT.
2: Per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tant de bo que Prada vingués al CIOCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic.
1: I ara anem cap a Perpinyà perquè abans de cap d'any començaran les obres de la Ronda Sud de la ciutat, que han de durar 4 anys. Es crearà una carretera de 2 carrils per sentit entre el Serrat d'en Baquer i el Mega Castillet per intentar millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats de la capital del Rosselló. Tots els giratoris seran a 2 nivells, com ho és el de l'Oixan, menys el de Tecnosud, que se suprimirà i se substituirà per un pont amb incorporacions. L'obra també ha de coincidir amb la duplicació de carrils entre Perpinyà i Pollestres i amb la remodelació del giratori entre l'Avinguda Ponso i la Ronda Oest, que també passarà a tenir 2 nivells. Les obres costaran gairebé 47 milions d'euros i haurien d'estar acabades abans del 2030. I 2 periodistes de l'Independent han denunciat intimidacions per part del batlle Eguen de Carcassona, Occitània. Els periodistes han denunciat atacs repetits contra la premsa, especialment després que es destapessin les nombroses polèmiques que envolten la policia local de la ciutat. Al sud, unes fortes tempestes van escombrar ahir el país des del Penedès fins a l'Albera, amb precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat a diversos punts i amb inundacions i riuades. Catalunya Nord va rebre la cua d'aquesta tempesta i van caure ruixats forts, especialment a la Costa Vermella, amb 60 litres per metre quadrat. I en notícies internacionals, Fàtima Ezzara Al-Mansouri serà la primera dona a ocupar el càrrec de primera ministra del Marroc. L'antiga batllessa de Marràqueix assumirà el càrrec després que el partit que lidera, el PAM, guanyés les eleccions legislatives la setmana passada. Ara li tocarà pactar per formar el govern. Tot i això, cal destacar que les institucions democràtiques del Marroc són més aviat estètiques i que el poder real el tenen el rei Mohamed VI i el Magzen, que és l'elit econòmica propera al monarca. I aquesta setmana haurem d'estar pendents del temps i per això, com cada dia, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Plou al nord, al Llenguadoc, ha plogut molt al Principat, però la Catalunya Nord continua sense pluges abundants. Des del matí tenim un cel velat amb boires probables a la part alta del Riberal. Amb el pas de les hores, la nuvolositat és més gruixuda. Al moment el cel és molt baix, però la pluja arriba cap al vespre o final de tarda pel cas del Vallespí. Sota aquesta flaçada nuvolada, les màximes són encara altes. 22 a Matamala i Caldegues, 24 a Noedes, 28 a Cirac, 29 a Illa, 28 a Llupià, 25 a Polies i Serrallonga, 30 a Ceret. Avui és Sant Jeroni. Sant Antoni i Sant Jeroni van tenir 4 raons, tot plegat, per unes calces que no hi havia botons. és un refrany estrany, s'utilitza de manera popular per retreure o descriure una discussió absurda, banal o per motiu sense importància. El 30 de setembre de 1928 és la primera reunió de l'Assemblea Constituent del separatisme català a La Habana. Avui és el Dia Internacional de la Traducció.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Alenya 95.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: El CIOCAT, el sindicat de càrrecs electes per l'occità i el català, va escollir ara ja fa uns mesos una nova presidenta després de les eleccions municipals i avui la tenim aquí a Ràdio Arrels doncs, per parlar una mica d'aquest sindicat i de quins són els objectius per les properes, pels propers anys. És la Françoise Pissonnier, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Us han escollit com a nova presidenta del CIOCAT i volia preguntar-vos una mica quins són els objectius de cara a aquesta legislatura.
2: No serà una legislatura revolucionària perquè el CIOCAT és una estructura molt petita. Però vull continuar, ben segur, a donar suport a l'acció dels municipis de les Pirenees Orientales, per donar visibilitat al català i a l'occità també, dins del Fenollet, dins l'espai públic i en la comunicació institucional per arribar a sensibilitzar tothom i tot el públic a la llengua catalana i a tot arreu posar català de més en més on ha quasi desaparegut dins el poblet i un poc a partut. Cal prioritzar la col·laboració amb el servei porxó de l'Estat, fer revisió del topònims i l'objectiu que tinc de mesclar és fer créixer aquell sindicat perquè hi ha comunes que encara no s'hi han adherit. I per treballar cal fer pinya. Cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tant de bo que Prada vingués al CIOCAT. O també pobles emblemàtics. Com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic. És això que m'anima.
1: Clar, aquests pobles i viles que encara falten o que encara no han volgut adherir-se al CIOCAT, una mica amb quins motius donen? És perquè no els interessa políticament o per què ho fan, això?
2: No ho sé, pot ser que indiferència o no, en sé res. Prada pot ser que hi ha possibilitat, com és una comuna que és bastant, hi ha bastant població, li fa pot ser massa car. He demanat, com hi havia noves eleccions, he demanat a l'Ode Vives si volia venir al CIOCAT i li he fet una lletra per... I és important perquè seria simbòlic que Prada vingués. Ja hi ha Serret. Doncs, per què Prada no? Encara me posi qüestions també per Banyuls. Hi ha Colliure, hi ha Portvendres. Per què no Banyuls? I són tan catalanistes a Banyuls. Me demana per què no encara han adherit.
1: Què comporta per una comuna adherir-se al CIOCAT?
2: El que costa per als municipis és 30 cèntims d'euro per any i per habitant. I a més, com això, hi ha forces beneficis per als pobles. Per exemple, proposem un ventall d'accions com posar en les façanes municipals l'equivalent català de mairie, hein, ajuntament o casa de la vila. Podem ajudar a traduir, fem totes menes de documents, les adreces, les convocatòries per les reunions, els cartells d'actes i de festa. Tot això se pot fer amb el CIOCAT i tenim força lligat amb l'OPLC. A la base del naixement de l'OPLC tenim el CIOCAT, hein, que és una emanació de l'associació dels balles que ha creat el CIOCAT, i el CIOCAT ha militat sempre per tenir l'OPLC. Doncs amb ells treballem per fer una ajuda per als pobles que no podrien fer-ho tots sols. També hem impulsat formularis bilingües per als actes civils, naixement, matrimoni, etc. Per exemple, jo, el primer acte com a president del CIOCAT va ser de celebrar un baptisme, un apadrinament republicà bilingüe en el meu poble de Culliure. És simbòlic, però profundament significatiu, perquè a casa nostra hi ha tan pocs baptismes republicans que fins ara ningú no havia pensat a traduir aquesta cerimònia en català. I ha fet tant de bé a la gent, la gent de l'apadrinament van ser tan contents que feia tant de ple a la gent que en això també m'ha fet sentir més encara arrelada que jo n'eri abans al català.
1: A més d'aquesta manera de fer més present el català, doncs, en documents oficials o en actes, també ens comentàveu a l'inici que proposeu corregir el nom del municipi, la toponímia del municipi, perquè el nom oficial tingui, doncs, l'escriptura, diguem, en català o en occità, la Fenolleda. Aquest tràmit, fins a quin punt és complicat? Perquè, clar, entenc que s'ha d'anar fins a serveis de l'Estat, doncs, per aconseguir aquesta correcció. Això és molt complicat pels municipis?
2: Tècnicament, pas tant que això. Perquè hi ha força inercia política. Hi ha molts ajuntaments que tenen la sensació que ja hi ha prou feina i que corregir el nom oficial és pas prioritari. Aquesta inercia la van trobar per la mateixa cosa, per canviar el nom del departament, per què fer. Hein? La gent se demanava, per què fer, va bé, Pirineu Oriental, va bé. Doncs és més una barrera simbòlica i que administrativa, finalment. Manca la voluntat política dins els pobles mateix. Potser hi ha por també d'obrir un debat polític. Oubliem el País Basc, les qüestions són les mateixes que aquí. I sempre se diuen que és un combat d'arrière-garde. Doncs ho tenim. Em sembla que hi hauria poca cosa a fer per corregir. Políticament i administrativament hi hauria poques coses a fer, però hi ha un treball, sobretot sobre la gent. La gent són pas massa... interessats per això són indiferents o hostils, quasi. Hi ha una forta jove que acolliure i discutir a Banyuls també. Hi ha força gent que s'estan aquí que no són sensibilitzats i quasi hostil.
1: Clar, precisament Françoise Pissonyer, presidenta del CIOCAT, parleu d'aquesta hostilitat, parlàvem ara d'aquesta possibilitat de canviar de nom d'alguns municipis, doncs de corregir-los perquè el nom oficial sigui el seu nom original en català, i aquesta hostilitat de la població. No sé si en moments de fer més senyalització en català o de fer actes en bilingüe, que em comentàveu fa un moment, també heu notat aquesta hostilitat o en coses així més d'actes del dia a dia, diguem que passa millor per la població? Quina reacció hi ha també aquí?
2: La reacció amb el bilingüe potser és més dolç per la gent, perquè no són preocupats per canviar això dels noms a l'entrada o a la sortida dels pobles. Això sabeu, certs, però si poses Cotlliure i Cotlliure dins del mateix panel, el bilingüisme és més ben acceptat per la població que fora que el català i fora el català. Hi ha pobles a les Alberes, Vilallonga del Monts, em sembla, que ells han canviat rue 2, han posat carré de... I la gent francesa diu carré, i quan expliques a la gent això, obre el diàlogue i fa que la gent t'escuta i te diu: ah, carré, ah, vol dir rue. I això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català i que encara vol ser català i vol pensar. Però és un combat, cal fer amb intel·ligència, pas anar i dir: ah, som català i tu, francès, ets un foraster o un gavatx. No, cal anar i cal fer pedagogia perquè encara hi ha gent que podem convèncer de venir cap al català. Jo soc també presidenta d'una petita organització que és un foment de sardana, que és també que fa cursos de català i que també canta en català. I dins la meva coral hi ha gent de tot arreu i hi ha gent que han vingut al català pel cantar. I ara el canta i n'hi ha que hasta el parlen. És pas una majoria de gent, però aquesta sensibilització se pot fer a part tot i sense baralla.
1: Doncs és una feina que, evidentment, com dèieu, Françoise Pissonyer, hi ha feina aquí per fer, però bé, s'ha de fer amb intel·ligència i a poc. En tot cas, heu estat elegida nova presidenta del CIOCAT, aquest sindicat de càrrecs electes pel català i l'occità, i ens explicau una mica la situació actual i els reptes que hi ha de cara a futur. Françoise Pissonyer, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies d'haver-me fet parlar un poc de coses que me fan bé perquè en tinc menester, dins aquell món tan mundialitzat, el català té de continuar a viure.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: És el moment, com cada dimecres a Ràdio Arrels, d'entrar en comunicació amb Banyuls de la Merenda. Parlem, com cada dimecres, en aquesta hora, amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: Comentaris d'actualitat i l'estat francès. Els últims dies, aquest passat cap de setmana, era absolutament inevitable, era impossible passar al costat d'aquesta visita del papa a l'estat francès. Pere, és que això, aquesta visita, és un fet religiós o bé un fet polític?
4: Doncs aquesta visita té un ressò considerable pels mèdies, per tot el sistema de comunicació, però també per un efecte mobilitzador

pobles de visita del papa, és segur que això no és la mobilització únicament de catòlics, únicament de gent que regularment va a missa i té un respecte del ritual religiós. Evidentment que també hi ha la pregunta que per organitzar tot això es necessita mobilitzar mitjans públics, és a dir, espais, París, policia, fins i tot una recepció oficial al Palau de la Presidència de la República, és molt més que un senzill acte religiós que generalment no mobilitza gaire més enllà dels mitjans dels quals disposen les organitzacions religioses. Aquí, de fet, l'estat francès ha pres una part significativa en l'organització d'aquesta vinguda, d'aquesta visita del papa. Recordem que per lo que fa de l'estat francès, no és igual en tots els estats i especialment a Espanya, però per lo que és de l'estat francès, des d'una llei de l'any 1905 es va decidir la separació de l'Església i de l'Estat. Anteriorment, recordem que el rei de França, la monarquia, era d'essència divina, de representació divina. Quan va arribar a la República, quan es va posar en plaça, hi va haver molts moviments al voltant de tot això, però al final, l'any 1905, es va votar pel Parlament francès, es va votar la separació de l'Església i de l'Estat i la nacionalització d'una part important dels béns de l'Església. Això, des de 1905, no ha sigut una cosa lineària. Hi ha hagut molts combats polítics per mantenir aquesta separació, inclús de part de la voluntat dels catòlics mateixos, de la hierarquia catòlica, que no volia dependre de decisions de l'Estat que necessàriament serien polítiques. I recordem, fa més de 20 anys, però recordem els debats que van haver-hi a l'Estat francès sobre de la financiació de les escoles privades religioses i els debats encara presents sobre de l'existència de senyals religioses per la via pública, per l'espai públic i a les escoles. I una llei amb François Bayrou com ministre d'Educació va intentar posar un reglament sobre aquesta situació. Però la realitat és que si oficialment la separació existeix, en el cas concret de la visita papal, mitjans públics importants, se sabrà un dia o altre el que ha costat tot això, però mitjans públics importants han sigut mobilitzats a favor d'una manifestació en l'espai públic i la vinguda d'un dignitari religiós. La pregunta pot ser, la mateixa cosa pot passar per un dignitari religiós d'una altra religió i especialment d'un musulmà? Pensem que no i pensem que això no seria tan fàcilment admès perquè aquí, en el cas present, ni s'ha discutit. La decisió ha vingut del govern actual de l'Estat francès i sembla més que res del president de la República i aquesta decisió que té conseqüències polítiques és una decisió que no ha fet l'objecte de qualsevol debat democràtic davant de les cambres, davant de la Cambra de Diputats o Senat. Evidentment que la resposta pot ser, de part del president de la República, que això també és la conseqüència d'una política internacional que constitucionalment ell sol té el càrrec de portar-la i que els cristians a través del món són la religió majoritària, més o menys 2,6-2,7 bilions de cristians a tot el món. Llavors que l'islam no arriba també a través de tot el món a 2 bilions i que doncs tenir relació amb la religió majoritària, especialment a l'Amèrica del Sud, a l'Amèrica del Nord també,

0: també i en molts països de l'Àfrica, és un acte de política internacional. Però això confirma el que dèiem inicialment, és que aquesta visita no és una visita purament religiosa, sinó que de part de la República Laica de l'Estat francès és un acte de presència política de cara a la comunitat religiosa cristiana i especialment catòlica de tot el món. I el raro en aquest cas és que, encara que estem ja a la campanya de les eleccions presidencials franceses, sembla que cap dels candidats, i ja sabem que són molts, dels candidats d'aquesta elecció, no ha fet comentaris d'això, ni a favor ni comentaris negatius. Per què? Per no crear una dificultat més? Potser sí. Sobretot per intentar recuperar una part d'aquest electorat que pot representar tota aquesta gent que s'ha mobilitzat. I per això, fins ara, sembla que això no ha sigut objecte ni d'un debat oficial i organitzat a través de les cambres i de les institucions representatives, ni d'un debat mediàtic i polític entre els diferents candidats, llavors que necessàriament entre ells hi deu haver-hi una diferència d'apreciació. Doncs sembla que sí, que la tàctica més utilitzada i més reconeguda ha sigut de dir deixem fer i no creem polèmica, de moment. Ja veurem com les coses iran més endavant.
1: Dit tot això, Pere Beckham, sembla que aquesta visita ha estat tot un èxit, un gran èxit. Què se'n pot pensar?
0: Doncs això és, em sembla indiscutible. Les xifres que hem esmentat més amunt significa que és un moviment popular. Hi ha gent des de pobles, des de ciutats, que ha organitzat autobusos, trens, per anar a assistir a la visita del papa. Llavors que el papa, precisament, no és una autoritat política. Recordem aquesta frase que diuen que va dir Stalin, el dictador de la URSS en el seu moment, que li parlaven del papi del Vaticà i que va dir al Vaticà quantes divisions. Volia dir quina potència militar pot tenir. Doncs no, no té potència militar. No té tampoc importància econòmica. El pressupost del Vaticà és molt baix, important, però molt baix, respecte al pressupost d'un estat. No té tampoc realment un programa polític definit. Es troba que, encara que no vulgui vendre una idea política, preparar un futur qualsevol, sinó que oficialment ha de preparar la vida eterna, aquest papa, Leo XIV, sembla que tingui una idea bastant clara de les coses de cada dia. Molt sovint parla de la misèria. Molt sovint parla de la segregació social i va visitar a París una casa d'acolliment d'immigrats. Molt sovint parla de situació social de la gent. Parla també, fent-ho, d'economia. Com potser pocs papes abans d'ell havien fet. I el més extraordinari és que aquest home, encara que sigui d'orígens biològiques i de cultures diverses entre Amèrica i una mena d'influència d'Amèrica del Sud i d'influència una mica caribena, doncs aquest home és nascut als Estats Units. És actualment el bisbe o l'arcabisbe de Chicago. I s'està aixecant a través del món, tot i siguent de nacionalitat americana, per la figura la més destacada en contra de Trump i de la seva política. És a dir, que té una posició no només filosòfica, però d'una influència sobre una part significativa de l'humanitat, una mica menys de la meitat, però ja significativa, una influència filosòfica i moral que té una importància, encara que no tingui, com ho deia Stalin, les divisions militars, que té una importància fonamental. Stalin i la URSS han desaparegut, les divisions russes ni sabem què valen avui dia, però el papa queda sent una autoritat moral fonamental a la vida dels països, no sols occidentals, sinó de tot el món. I la població cristiana, a nivell mundial, de fet, està augmentant. Augmentant perquè hi ha zones de tot el món que es converteixen, diferents parts, religions del catolicisme, especialment a Amèrica del Sud i a l'Àfrica, però també a Europa Occidental, s'augmenten els batejos, el nombre de batejos s'augmenta, i no són batejos inicials dels pares, que era una mesura molt social, que bategen els seus fills, sinó per l'adhesió d'adults amb un batejos voluntaris de persones adultes, és a dir, amb una voluntat determinada d'adherir a la filosofia, a la religió, que és la religió cristiana. Això també passa amb l'islam i amb altres religions, perquè en el món actual la necessitat d'identificar-se, d'agrupar-se, de ser una representació social, de tenir una representació social, molt sovint s'apoya sobre la religió. Però s'ha vist en aquest cas que tot aquest jovent que estava a l'estadi de França, 80.000 persones, tot aquest jovent tenia una determinació molt important. No era únicament estar aquí en un espectacle. Hi havia un aspecte molt personal de lo que es veia de la gent que estava allà. Evidentment que aquest moment no durarà i que tampoc durarà el silenci dels polítics i especialment dels candidats a la presidència de la República, i tampoc durarà el fet que això hagi pogut esborrar les diferències i la dificultat del moment. Però això ha passat. Ha passat amb una presència reafirmada de la religió catòlica a nivell social, a nivell d'organització política i, evidentment, aquest humanisme repensat i tinguent en compte les evolucions socials. El papa parla molt de l'intel·ligència artificial, parla molt de l'ecologia, parla molt de les necessitats d'acolliment i d'equilibri demogràfic. Tot això va molt lligat i tot això té conseqüències polítiques. I en aquest cas, el papa té un discurs que és un discurs molt de l'humanitat, molt de l'individu, del respecte degut a les creences de l'individu. I, evidentment, aquest model no pot respondre a totes les preguntes i a totes, sobretot, totes les coses nascudes de les competències entre estat, de les dificultats polítiques i, a vegades, militars entre estat. Però dona una visió i demostra que a través del món això també existeix. La visió d'una població, i una població jove, implicada, i que no funcioni únicament amb l'idea de l'interès o personal o d'un país, al final queda una mica la mateixa cosa, dona una idea de lo que pot ser una respiració de l'humanitat. Potser això és la senyal que amb gent com aquest, no és únicament, no és l'únic, però que amb gent com aquest, i malgrat tots els defectes que es poden trobar a la religió catòlica, existeix una esperança en l'humanitat. Veiem si aquesta visita ens haurà portat una mica més d'esperança. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana entrant, i recordem també, a més de Ràdio Arrels, a les zones de Ràdio Arrels, a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Bon dia. Adéu.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.

0: No tinguis por.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Xamfrà és el treball musical que presentem aquesta setmana, és del trio Cel Obert i és el primer capítol i després seguiran Entre Sol i Àtic, que haurien de sortir també aquest any. Amb nosaltres la Laia, el Miquel i el Martí, els tres membres d'aquest trio. Ens podeu explicar per què Xamfrà?
5: Doncs precisament volíem que tot aquest nou àlbum que estem preparant estigués ple de referències urbanístiques, no? Al final tenim la idea de que sigui un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o del cel obert d'un bloc de pisos, i ens semblava idoni que el primer llançament fos Xamfrà, ja que al final és el punt d'entrada en un edifici de l'Eixample, no? I al final també és un punt de trobada entre dos carrers, el punt on es troben les diferents persones que viuen en aquest edifici, i en definitiva és això, un punt de trobada, un punt d'inici per tot això que estem construint ara mateix.
6: Sí, com bé explicava jo ahir una mica fent-ne 5 cèntims i ara acabo de profunditzar, Barcelona és el que ens ha unit al final amb aquestes tres procedències tan diferents, i el terme aquest de xamfrà, de fet, és una terminologia que apareix bastant arrel de l'urbanística barcelonina, aquest punt d'unió de dos carrers, no? Aquest punt en què es troben els carrers de Barcelona en zones que hi ha aquestes illes de cases, no? I era molt, molt simbòlic i alhora explícit aquest encreuament constant de no només els carrers, sinó de vides paral·leles que aniran apareixent, tal com diu el Miquel, no? Que han anat apareixent ja ara a Xamfrà i que s'aniran seguint construint a la resta d'EPs.
4: Llavors, com s'us ha acudit de fer aquesta trilogia?
7: Doncs la idea era realment poder explicar un relat molt més terrenal del que per nosaltres és Cel Obert ara mateix. La temàtica de les cançons ha virat una mica respecte al primer treball discogràfic que vam llançar el 24, que era Llum, i ara les cançons sempre evoquen aquests elements més costumistes i de parlar d'històries reals, que, és a dir, històries que intentem que siguin reals però que realment veuen d'aquest imaginari que tenim i a vegades expliquem des de l'alteritat. És a dir, de persones que realment podríem viure en un bloc de pisos com el que estem bastint ara amb aquesta trilogia discogràfica. I fer-ho amb aquests tres fascicles per nosaltres era una manera molt maca d'anar part per part, de construir amb la gent que ens escolta i que forma part d'aquest projecte des de fora i des de dins, aquest edifici, primer amb el Xamfrà, la porta d'entrada, l'Entresol i l'Àtic.
4: I com a grup, vosaltres a Cel Obert, qui són els músics o els grups que us inspiren?
5: Doncs la veritat és que tots tres tenim referències molt diferents i això també és una cosa molt bonica, ja que quan ens trobem cadascú potser pensa en coses diferents, però crec que alhora també tenim uns quants referents en comú i alguns referents en concret que, com a Cel Obert, aspirem una mica, doncs, o ens emmirallem amb ells, i molts són de l'escena catalana. Ara mateix ens encanten la Ludwig Band, ens agrada molt també Manel i grups de la seva generació com els Pets, o anteriors, vaja, també Ginestar, molts de grups en parla catalana que a més també valoren molt les lletres i la narrativa, que és algo que a nosaltres ens interessa molt.
4: Sí, és veritat que amb el cantó narratiu així les lletres fan una mica pensar alguna lletra de la Ludwig Band també. Ara parlarem de la cançó, doncs, Preterit Plusquamperfect. Al principi de la cançó, Laia, cantes a la tercera persona i al final acabes cantant en primera persona. Llavors, aquests personatges que són la Roser i el Roger, de qui parleu dins la cançó, que imagino que, com dieu, potser al principi són ficció, al final us els acabeu fent vostres, potser.
6: Sí, crec que ho has descrit superbé. La Roser i en Roger són dues persones també fictícies.
7: Basades en fets reals.
6: Basades en fets reals, sí. Pràcticament, sí. però sí que tenen com dues vides que en un inici pots també veure que són molt diferents entre elles, no? Ella és una noia que no para, no? Que tota l'estona està posada en coses, que vol tenir una vida plena i rica i fer coses també com de creixement personal, però alhora no pot evitar caure en comprar el cafè en aquell bar gentrificat que tothom compra, que no para mai, no acaba de fer res perquè la vida se la menja, no? i que hi ha alguna cosa que al final la fa no estar plena del tot, no? I un Roger, que potser seria aquesta definició, com que es diu ara, d'un fife, d'un noi com que li agrada molt el futbol, que va molt al gimnàs, que segueix com rutines impossibles per trobar com una felicitat, que potser de cop s'adonen que estava en uns orígens més senzills, com el que pot ser tornar a casa, a un origen, a un poble, a una família que és el llit una mica de tot això, no? I es parla en tercera persona, no? Perquè quan vam començar a compondre aquesta cançó, era això, no? Pues que aquestes dues persones tan diferents, alhora paral·leles, que vulguis que no ens deixen de definir, no? En un món que tot és una immediatesa constant, que és un no parar, tot és immediat, no? Trobar aquest punt de dir, és que jo potser l'únic que vull és marxar a casa i gaudir dels pares, els avis, els germans, no? I tot allò, de fet, el nom Preterit Plus com Perfet és aquest passat que ja ha sigut, no? Però bueno, que a vegades tornar-hi et fa sentir bé i et fa sentir casa, no?
4: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment aquesta cançó Preterit Plus com Perfet?
7: Genial, endavant.

0: volta.
1: Preterit plus quan perfet, una cançó de cel obert que ve tot dret del seu últim EP, Xamfrà. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint el darrer disc d'aquest trio.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. És la una.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Som el dimecres 30 de setembre. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda, però amb temperatures que queden altes, amb 28 graus a la plana i 19 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Vallespí. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 25 graus al Rosselló i al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcí i 19 a Cerdanya. Divendres al matí els núvols dominaran el país. Tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 8 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja també a la muntanya. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
1: El 30 de setembre del 2007 va morir Toni Roig, del grup El Mallorca. En Toni Roig Sierra va néixer a Palma l'any 1946. Va ser escultor, cantant, guitarrista i compositor. La seva especialitat era la música tradicional mallorquina. Va fundar diferents grups, com la Rebella de Sant Antoni, Música Nostra i, sobretot, el Mallorca l'any 1994, agafant la denominació àrab antiga de la capital balear. Toni Roig va morir als 60 anys l'any 2007 i l'any següent el govern balear li va atorgar a títol pòstum el Premi Ramon Llull per la seva trajectòria i per la seva difusió de la cultura balear. Escoltem el tema No ens fareu callar, amb lletra i música del Toni Roig, del grup El Mallorca, dins del disc Temps de revolta.

0: Acabem d'escoltar el grup El Mallorca amb el tema No ens fareu callar, amb lletra i música del Toni Roig.
1: Radio Arels, a Sempere dels Forcats, 93.1. La cançó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Empordà comença a adaptar la producció de pomes al canvi climàtic. Bon dia. Les comarques de Girona preparen un projecte agrari d'envergadura, la plantació de 300 hectàrees de pomeres de la varietat Tuti, una aposta que vol respondre als reptes que imposa el canvi climàtic sobre la fruita mediterrània. La iniciativa, que és impulsada per una productora de fruita de la Xina, amb suport tècnic de centres d'investigació agrària, té un objectiu clar: assegurar la viabilitat d'una cultura emblemàtica en un escenari de temperatures més altes i recursos hídrics més escassos. La poma Tuti és una varietat desenvolupada a partir de programes de millora genètica que en busquen fruiters més resistents a l'estrès tèrmic i amb necessitats de fred hivernal més reduïdes. Les pomeres tradicionals depenen dels períodes prolongats de fred per garantir una floració regular, però els hiverns cada cop més curts i suaus a la plana gironina comprometen aquest cicle. La Tuti, en canvi, pot completar el seu desenvolupament amb menys hores de fred i mostra una major tolerància a onades de calor estivals. La Tuti ofereix una pell vermella intens, una textura ferma i una conservació en cambra prolongada, característiques que responen a la demanda del mercat europeu.
0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Duoda, una mare forta en la distància. Va néixer al 803 i va morir al 843, comtessa i escriptora. Quan el joc polític del seu marit la va allunyar dels fills, va buscar la millor manera per seguir educant-los i va trobar la solució en la redacció del Liber Manualis, un llibre que també li va servir per no trencar el fil d'amor amb els seus plançons. Una vegada hi havia un comte que es va enamorar bojament d'una emperadriu bellíssima casada amb el rei més poderós de l'època. La història s'embolica, i molt, a partir d'aquí, és clar. I és tan atractiu l'argument que surt a la crònica de Miquel d'Esclot, a Curial i Güelfa i el Tirant-lo Blanc. Els inspiradors de la llegenda van ser Bernat de Septimània, comte de Barcelona, i Judit de Baviera, l'esposa del rei franc Lluís el Pietós. Duoda era llesta i amb recursos. Si va haver passió o si els van acusar d'adulteri per raons polítiques, no ho sabrem mai. El que segur és que el comte Bernat va tenir molts conflictes a la cort franca i que en va mantenir sempre allunyada a la seva esposa Duoda. S'havien casat l'any 824 i la parella va tenir tres fills, Guillem, Bernat i Regalindis. Però la família no va conviure mai sota el mateix sostre, perquè el comte va fer que la seva dona es quedés al castell d'Usés, a Occitània, mentre ell era a la cort estimant i conspirant a parts iguals. Duoda era una dona culta, intel·ligent i amb molts recursos al seu voltant, i va aprendre a governar el castell de manera eficaç, a gestionar les terres per aconseguir treure'n un bon rendiment i fins i tot va negociar préstecs per a les operacions armades del seu marit. Potser no li sabia greu estar lluny del comte, però el que la va esqueixar és que ell s'endugués els fills per utilitzar-los com unes peces més del seu joc polític. Per això va escriure aquest manual pràctic. Sola i enyorada, Duoda es va dedicar a escriure el conegut Manual per al meu fill, Liber Manualis, un llibre pensat per transmetre valors morals i religiosos i ensenyaments pràctics al seu primogènit, en Guillem. Després de residir lluny de la vostra presència, he procurat que et sigui transcrit i adreçat aquest llibre que correspon a la intel·ligència de la meva petitesa. Eren paraules de la Duoda, que va escriure. Volia continuar educant-lo, encara que fos a distància, però sobretot necessitava mantenir el fil d'amor entre mare i fill. Que ell la trobés entre les pàgines del recull cada cop que necessités el seu consell o escalf. Per això va escriure el llibre amb un estil molt personal. Parlés del que parlés, era Duoda, la mare, la que reflectia en aquelles paraules. Una dona forta i adolorida que no es va resignar a desaparèixer de la vida dels seus fills, encara que no els va tornar a veure mai més.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El CIOCAT, el sindicat de càrrecs electes per l'occità i el català, va escollir ara ja fa uns mesos una nova presidenta després de les eleccions municipals, i avui la tenim aquí a Ràdio Arrels, doncs, per parlar una mica d'aquest sindicat i de quins són els objectius pels propers anys. És la Françoise Pissonnier. Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: Us han escollit com a nova presidenta del CIOCAT i volia preguntar-vos una mica quins són els objectius de cara a aquesta legislatura.
4: No serà una legislatura revolucionària perquè el CIOCAT és una estructura molt petita. Però vull continuar, ben segur, a donar suport a l'acció dels municipis de les Pirenees Orientals, per donar visibilitat al català i a l'occità també dins el Fenolled, dins l'espai públic i en la comunicació institucional, per arribar a sensibilitzar tothom i tot el públic a la llengua catalana i a tot arreu posar català de més en més on ha quasi desaparegut dins el Poblet i un poc a partut. Cal prioritzar la col·laboració amb el servei porxó de l'Estat, fer revisió dels topònims i l'objectiu que tinc de mesclar és fer créixer aquest sindicat, perquè hi ha comunes que encara no s'hi han adherit. I per treballar cal fer pinya amb tothom. I ara que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tan de bo que Prada vingués al CIOCAT, o també pobles emblemàtics com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic. És això que m'anima.
3: Clar, aquests pobles i viles que encara falten o que encara no han volgut adherir-se al CIOCAT, una mica amb quins motius donen? És perquè no els interessa políticament o per què ho fan, això?
4: No ho sé, pot ser que indiferència o no, en sé pas res. Prada pot ser que hi ha possibilitat, com és una comuna que és bastant, hi ha bastant població, li fa pot ser massa car. He demanat, com hi havia noves eleccions, he demanat a l'Ode Vives si volia venir al CIOCAT, i li he fet una lletra i és important perquè seria simbòlic que Prades vingués. Ja hi ha Serret, doncs perquè Prades no, no encara me posi qüestions, també per Banyuls. Hi ha Colliure, hi ha Portvendres, perquè no Banyuls? I són tan catalanistes a Banyuls, me demana perquè no encara han adherit.
3: Què comporta per una comuna adherir-se al CIOCAT?
4: El que costa per als municipis és 30 cèntims d'euro per any i per habitant. I a més, com això, hi ha força beneficis per als pobles. Per exemple, proposem un ventall d'accions com posar en les façanes municipals l'equivalent català de mairie, ajuntament o casa de la vila. Podem ajudar a traduir, fem totes menes de documents, les adreces, les convocatòries per les reunions, els cartells d'actes i de festa. Tot això se pot fer amb el CIOCAT i tenim força, força lligat amb l'OPLC. A la base del naixement de l'OPLC tenim el CIOCAT, hein, que és una emanació de l'associació dels balles que ha creat el CIOCAT, i el CIOCAT ha militat sempre per tenir l'OPLC. Doncs amb ells treballem per fer una ajuda per als pobles que no podrien fer-ho tots sols. També hem impulsat formularis bilingües per als actes civils, naixement, matrimoni, etc. Per exemple, jo, el primer acte com a president del CIOCAT va ser de celebrar un baptisme, un apadrinament republicà bilingüe en el meu poble de Culliure. És simbòlic, però profundament significatiu, perquè a casa nostra hi ha tan pocs baptismes republicans que fins ara ningú no havia pensat a traduir aquesta cerimònia en català. I ha fet tant de bé a la gent, de l'apadrinament van ser tan contents que feia tant de ple a la gent que en això també m'ha fet sentir més encara arrelada que jo n'eri abans al català.
3: A més d'aquesta manera de fer més present el català, doncs, en documents oficials o en actes, també ens comentàveu a l'inici que proposeu corregir el nom del municipi, la toponímia del municipi, perquè el nom oficial tingui, doncs, l'escriptura, diguem, en català o en occità, la Fenolleda. Aquest tràmit, fins a quin punt és complicat? Perquè, clar, entenc que s'ha d'anar fins a serveis de l'Estat, doncs, per aconseguir aquesta correcció. Això és molt complicat pels municipis?
4: Tècnicament, pas tant que això. Perquè hi ha força inercia política. Hi ha molts ajuntaments que tenen la sensació que ja hi ha prou feina i que corregir el nom oficial és pas prioritari. Aquesta inercia la van trobar per la mateixa cosa, per canviar el nom del departament, per què fer. La gent se demanava, per què fer, va bé, Pirineu Oriental, va bé. Doncs és més una barrera simbòlica que administrativa, finalment. Manca la voluntat política dins el poble mateix. Potser hi ha por també d'obrir un debat polític. Oubliem el País Basc, les qüestions són les mateixes que aquí. I sempre se diuen que és un combat d'arrière-garde. Doncs ho tenim, em sembla que hi hauria poca cosa a fer per corregir, políticament i administrativament hi hauria poca coses a fer, però hi ha un treball sobretot sobre la gent. La gent són pas massa interessats per això, són indiferents o hostils, quasi. Hi ha una forta jove que acolliure i discutir a Banyuls també. Hi ha força gent que s'estan aquí que no són sensibilitzats i quasi hòstil.
3: Clar, precisament Françoise Pissonnier, presidenta del CIOCAT, parleu d'aquesta hostilitat, parlàvem ara d'aquesta possibilitat de canviar de nom d'alguns municipis, doncs, de corregir-los perquè el nom oficial sigui el seu nom original en català, i aquesta hostilitat de la població. No sé si en moments de fer més senyalització en català o de fer actes en bilingüe, que em comentàveu fa un moment, també heu notat aquesta hostilitat, o en coses així més d'actes del dia a dia, diguem que passa millor per la població? Quina reacció hi ha també aquí?
4: La reacció amb el bilingüe potser és més dolç per la gent, perquè no són preocupats per canviar això dels noms a l'entrada o a la sortida dels pobles. Això sabeu, certs, però si poses Cotlliure i Cotlliure dins del mateix panel, el bilingüisme és més ben acceptat per la població que fora que el català i fora el català. Hi ha pobles a les alberes, Vilallonga del Monts, em sembla, que ells han canviat rue de, han posat carrer de. I la gent francesa diu carret, i quan expliques a la gent això, obre el diàleg i fa que la gent t'escuta i te diu: ah, carré, ah, vol dir rue. I això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català, i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que cal fer amb intel·ligència, pas anar i dir: ah, som català i tu, francès, ets un foraster o un gavatx. No, cal anar i cal fer pedagogia, perquè encara hi ha gent que podem convèncer de venir cap al català. Jo soc també presidenta d'una petita organització que és un foment de sardana, que és també que fa cursos de català i que també canta en català. I dins la meva coral hi ha gent de tot arreu, i hi ha gent que han vingut al català pel cantar. I ara el canta, i n'hi ha que hasta el parlen. És pas una majoria de gent, però aquesta sensibilització se pot fer a pertot i sense baralla.
3: Doncs és una feina que, evidentment, com dèieu, Françoise Pissonnier, hi ha feina aquí per fer, però bé, s'ha de fer amb intel·ligència i a poc a poc. En tot cas, heu estat elegida nova presidenta del CIOCAT, aquest sindicat de càrrecs electes pel català i l'occità, i ens explicau una mica la situació actual i els reptes que hi ha de cara a futur. Françoise Pissonnier, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies d'haver-me fet parlar un poc de coses que me fan bé, perquè en tinc menester, dins aquell món tan mundialitzat, el català té de continuar a viure.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Censà, 93.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el dimecres 30 de setembre. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda, però amb temperatures que queden altes, amb 28 graus a la plana i 19 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Vallespí. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 25 graus al Rosselló i al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcir i 19 a Cerdanya. Divendres al matí els núvols dominaran el país. Tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 8 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja també a la muntanya. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcir i 18 a Cerdanya.
5: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
4: Som el dimecres 30 de setembre. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda, però amb temperatures que queden altes, amb 28 graus a la plana i 19 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Vallespí. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda pluja a la muntanya. Les màximes seran de 25 graus al Rosselló i al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcí i 19 a Cerdanya. Divendres al matí els núvols dominaran el país. Tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 8 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda pluja també a la muntanya. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya.
5: 100% en català.

Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès. Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès.

et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès. Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som el dimecres 30 de setembre. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda, però amb temperatures que queden altes, amb 28 graus a la plana i 19 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Vallespí. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 25 graus al Rosselló i al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcí i 19 a Cerdanya. Divendres al matí els núvols dominaran el país. Tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 8 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja també a la muntanya. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap a un model federal de l'estat espanyol i a l'agost de 1932 s'aprova el famós Estatut de Núria, el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya.
1: Tot i així, aquest Estatut de Núria, ja aprovat, responia un model federal d'estat i passava, com per la denominació i per tot el que l'integrava, a la concepció unitària espanyola. Ja era un concepte federal. I això, aquest tema, evidentment, va condicionar els debats parlamentaris de l'estat integral que volia mantenir, per descomptat, Espanya unida, per dir-ho així.
0: Sí, una grande libre, però encara no hi som.
1: Encara no es deia així, però en tot cas sí que ja el concepte hi era ben present. Tot aquest procés de negociacions condueixen que Francesc Macià és president del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment ho és fins al desembre del 1933, que mora anticipadament el que la gent esperava, no? Tot i així, en aquest curt període de temps que ell és president de la Generalitat, fa una gran obra de govern, viatja per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que estem a Ràdio Rels, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per un apendicitis. Una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractada. Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que l'enterrament de l'avi, hi havia prop d'un milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
0: És enorme.
1: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada, no?
0: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
1: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, han fos una campana de bronze que està gravada com a Vila de Nis, Prats de Molló. Estarà penjada a la porta de la Casa Macià. El 4 de novembre d'aquest any 2026, a les 7 del matí, farem un fort repic de campanes i un castell de pirotècnia aèria des de la Casa Macià, a Prats de Molló, per recordar el moment del centenari de la detenció. Evidentment hi haurà la plec de cultura que se fa cada any, a les jornades d'història, etc, etc, etc. I l'endemà de la Diada de Catalunya Nord, el diumenge 8 de novembre, hi haurà l'acte inaugural de l'exposició permanent, dels parlaments, concerts, àpat, etc, tota la festa popular d'aquest centenari.
0: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
1: Bé,
0: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
1: Jo no sé, quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques. i així es, haig de dir que ens ha anat bé. Jo he passat dues sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupte. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
0: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Ràdio Arel sobre els fets de Presó Molló i la Bimacià, que tampoc no ha estat a VIP tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a Ràdio Arel i tots els seus auditors.
0: Era el 7è i darrer capítol de 100 anys dels fets de Presó Molló amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Al Centre Vila de Perpinyà, escolteu Ràdio Arrels.
3: El 95.

vaig llegir innocent, cosa estimar entre calamitats. Les altres dones l'acusen de ser bruixa vulgar meu, que la miren de mal ull quan la saluda i m'interroga, i tu, amor meu, ets diferent. Ets diferent dels homes, com jo sóc de les altres dones.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el dimecres 30 de setembre. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda, però amb temperatures que queden altes, amb 28 graus a la plana i 19 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Vallespí. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 25 graus al Rosselló i al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcí i 19 a Cerdanya. Divendres al matí els núvols dominaran el país. Tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 8 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja també a la muntanya. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 30 de setembre del 2007 va morir Toni Roig, del grup El Mallorca. Antoni Roig Sierra va néixer a Palma l'any 1946. Va ser escultor, cantant, guitarrista i compositor. La seva especialitat era la música tradicional mallorquina. Va fundar diferents grups, com la Rebella de Sant Antoni, Música Nostra i, sobretot, el Mallorca l'any 1994, agafant la denominació àrab antiga de la capital balear. Toni Roig va morir als 60 anys l'any 2007 i l'any següent el govern balear li va atorgar a títol pòstum el Premi Ramon Llull per la seva trajectòria i per la seva difusió de la cultura balear. Escoltem el tema No ens fareu callar, amb lletra i música del Toni Roig, del grup El Mallorca, dins del disc Temps de Revolta. No.

0: Acabem d'escoltar el grup El Mallorca amb el tema No ens fareu callar, amb lletra i música del Toni Roig.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El CIOCAT, el sindicat de càrrecs electes per l'occità i el català, va escollir ara ja fa uns mesos una nova presidenta després de les eleccions municipals i avui la tenim aquí a Ràdio Arrels doncs, per parlar una mica d'aquest sindicat i de quins són els objectius pels propers anys. És la Françoise Pissonnier, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: Us han escollit com a nova presidenta del CIOCAT i volia preguntar-vos una mica quins són els objectius de cara a aquesta legislatura.
4: No serà una legislatura revolucionària perquè el CIOCAT és una estructura molt petita. Però vull continuar, ben segur, a donar suport a l'acció dels municipis de les Pirenees Orientals, per donar visibilitat al català i a l'occità també dins el Fenolled, dins l'espai públic i en la comunicació institucional per arribar a sensibilitzar tothom i tot el públic a la llengua catalana i a tot arreu posar català de més en més on ha quasi desaparegut dins el poblet i un poc a partut. Cal prioritzar la col·laboració amb el servei porxó de l'Estat, fer revisió del topònims i l'objectiu que tinc de mesclar és fer créixer aquest sindicat perquè hi ha comunes que encara no s'hi han adherit. I per treballar cal fer pinya. Cal fer pinya amb tothom. Hi ha que Perpinyà se'n va de l'OPLC, seria tant de bo que Prada vingués al CIOCAT. O també pobles emblemàtics. Com Banyuls de la Marenda. I més serem, més posarem català dins l'espai públic. És això que m'anima.
3: Clar, aquests pobles i viles que encara falten o que encara no han volgut adherir-se al CIOCAT, una mica amb quins motius donen? És perquè no els interessa políticament o per què ho fan, això?
4: No ho sé, pot ser que indiferència o no, en sé res. Prada pot ser que hi ha possibilitat, com és una comuna que és bastant, hi ha bastant població, li fa pot ser massa car. He demanat, com hi havia noves eleccions, he demanat a l'Ode Vives si volia venir al CIOCAT, i li he fet una lletra per... I és important perquè seria simbòlic que Prada vingués. Ja hi ha Sarret. Doncs, perquè Prada no? Encara me posi qüestions també per Banyuls. Hi ha Colliur, hi ha Portvendres. Per què no Banyuls? I són tan catalanistes a Banyuls. Me demanen per què no encara... han adherit.
3: Què comporta per una comuna adherir-se al CIOCAT?
4: El que costa per als municipis és 30 cèntims d'euro per any i per habitant. I a més, com això, hi ha forces beneficis per als pobles. Per exemple, proposem un ventall d'accions com posar en les façanes municipals l'equivalent català de mairie, ajuntament o casa de la vila. Podem ajudar a traduir. Fem totes menes de documents, les adreces, les convocatòries per les reunions, els cartells d'actes i de festa. Tot això se pot fer amb el CIOCAT i tenim força, força lligat amb l'OPLC. A la base del naixement de l'OPLC tenim el CIOCAT, que és una emanació de l'associació dels balles que ha creat el CIOCAT, i el CIOCAT ha militat sempre per tenir l'OPLC. Doncs amb ells treballem per fer una ajuda per als pobles que no podrien fer-ho tots sols. També hem impulsat formularis bilingües per als actes civils, naixement, matrimoni, etc. Per exemple, jo, el primer acte com a president del CIOCAT va ser de celebrar un baptisme, un apadrinament republicà bilingüe en el meu poble de Culliure. És simbòlic, però profundament significatiu, perquè a casa nostra hi ha tan pocs baptismes republicans que fins ara ningú no havia pensat a traduir aquesta cerimònia en català. I ha fet tant de bé a la gent, la gent de l'apadrinament van ser tan contents que feia tant de ple a la gent que en això també m'ha fet sentir més encara arrelada que jo n'eri abans al català.
3: A més d'aquesta manera de fer més present el català, doncs, en documents oficials o en actes, també ens comentàveu a l'inici que proposeu corregir el nom del municipi, la toponímia del municipi, perquè el nom oficial tingui, doncs, l'escriptura, diguem, en català o en occità, la Fenolleda. Aquest tràmit, fins a quin punt és complicat? Perquè, clar, entenc que s'ha d'anar fins a serveis de l'Estat, doncs, per aconseguir aquesta correcció. Això és molt complicat pels municipis?
4: Tècnicament, pas tant que això. Perquè hi ha força inercia política. Hi ha molts ajuntaments que tenen la sensació que ja hi ha prou feina i que corregir el nom oficial és pas prioritari. Aquesta inercia la vam trobar per la mateixa cosa, per el nom de canviar el nom del departament, per què fer? La gent se demanava, per què fer, va bé, Pirineu Oriental, va bé. Doncs és més una barrera simbòlica i que administrativa, finalment. Manca la voluntat política dins el poble mateix. Potser hi ha por també d'obrir un debat polític. Oubliem el País Basc, les qüestions són les mateixes que aquí. I sempre se diuen que és un combat d'arrière-garde. Doncs ho tenim, em sembla que hi hauria poca cosa a fer per corregir, i hasta políticament i administrativament hi hauria poques coses a fer, però hi ha un treball sobretot sobre la gent. La gent són pas massa interessats per això, són indiferents. o hostils, quasi. Hi ha una forta... Jo ho vaig acollir i discutir a Banyuls també. Hi ha força gent que s'estan aquí que no són sensibilitzats i quasi hostil.
3: Clar, precisament Françoise Pissonyer, presidenta del CIOCAT, parleu d'aquesta hostilitat, parlàvem ara d'aquesta possibilitat de canviar de nom d'alguns municipis, doncs, de corregir-los perquè el nom oficial sigui el seu nom original en català, i aquesta hostilitat de la població. No sé si en moments de fer més senyalització en català o de fer actes en bilingüe, que em comentàveu fa un moment, també heu notat aquesta hostilitat, o en coses així més d'actes del dia a dia, diguem que passa millor per la població? Quina reacció hi ha també aquí?
4: La reacció amb el bilingüe potser és més dolç per la gent, perquè no són preocupats per canviar això dels noms a l'entrada o a la sortida dels pobles. Això sabeu, certs, però si poses Cot Lliure i Coll Lliure dins del mateix panel, el bilingüisme és més ben acceptat per la població que fora que el català i fora el català. Hi ha pobles a les alberes, Vilallonga del Monts, em sembla, que ells han canviat rue 2, han posat carrer de... I la gent francesa diu carrer, i quan expliques a la gent això, obre el diàleg i fa que la gent t'escuta i te diu: ah, carré, ah, vol dir rue. I això és, em sembla, és una manera més senzilla de fer comprendre a la gent que s'estan dins un país que abans de ser francès era català i que encara és català, i que encara vol ser català i vol pensar. Més un combat que cal fer amb intel·ligència, pas anar i dir: ah, som català i tu, francès, ets un forester o un gavatx. No, cal anar i cal fer pedagogia, perquè encara hi ha gent que podem convèncer de venir cap al català. Jo soc també presidenta d'una petita organització que és un foment de sardana, que és també que fa cursos de català i que també canta en català. I dins la meva coral hi ha gent de tot arreu, i hi ha gent que han vingut al català pel cantar. I ara el canta, i n'hi ha que hasta el parlen. És pas una majoria de gent, però aquesta sensibilització se pot fer a part tot i sense baralla.
3: Doncs és una feina que, evidentment, com dèieu, Françoise Pissonyer, hi ha feina aquí per fer, però bé, s'ha de fer amb intel·ligència i a poc. En tot cas, heu estat elegida nova presidenta del CIOCAT, aquest sindicat de càrrecs electes pel català i l'occità, i ens explicau una mica la situació actual i els reptes que hi ha de cara a futur. Françoise Pissonyer, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies d'haver-me fet parlar un poc de coses que me fan bé, perquè en tinc menester, dins aquell món tan mundialitzat, el català té de continuar a viure.
1: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam entrar dins del magatzem de la intel·ligència artificial i vam descobrir que les paraules no hi són ordenades alfabèticament, sinó segons les relacions que tenen entre elles. També vam veure que darrere d'aquest sistema hi ha milers de milions de càlculs. Avui parlarem d'una altra qüestió menys visible: quant costa fer funcionar tot aquest sistema. Miquel, bon dia.
3: Bon dia, Paula.
2: Tothom diu el núvol, però un núvol no pesa res, no?
3: Sí, efectivament, no pesa res fins que arriba la factura de la llum i la de l'aigua. El nom ja ho diu tot, no? Un núvol no pesa, no gasta, no és enlloc. En el món real hi ha cabres de fibra que s'escampen per tot i al capdavall un ordenador ben real que guarda la foto o la pregunta que fem. I per això és important de fer el mateix amb els models de llenguatge per entendre què vol dir realment el que fem quan fem una pregunta o quan s'entrenen els models, etc.
2: L'altre dia parlàvem d'un magatzem ple de calaixos. Qui és que paga aquest magatzem?
3: Aviam, això del magatzem és una imatge per doncs, entendre com s'emmagatzema tota la informació que els models de llenguatge restitueixen. I per a comprendre el cost ecològic que té, hi ha dues factures. La primera és de construir i endreçar el magatzem. Setmanes, mesos, anys, amb milers de màquines treballant de dia i de nit a plena potència. Aquesta factura se paga sol un cop per model i se paga molt cara. Ni tampoc s'atura mai perquè sempre estan entrenant models nous i tenim moltes empreses entrenant models nous. I, de fet, és difícil saber quina part de l'esforç va cap allà. Quina és la proporció d'esforç doncs de processament i doncs d'infredament, no? D'aigua, d'electricitat que es destina a entrenar models nous que seran més eficients, etc. I la segona factura és la de cada consulta, i aquesta també és difícil de calcular perquè depèn del centre de dades, del tipus de pregunta, de model, de les funcionalitats que activem, etc. Hi ha un munt de factors. I el fet és que, de fet, qui ens dona aquesta informació, el més sovint, és la mateixa empresa que està gestionant el centre de dades, no? Llavors, no és pas gaire fiable. Però d'una cosa estem segurs, que consumeix molta electricitat i molta aigua.
2: Llavors, com pot ser que una pregunta gasti aigua?
3: Bé, doncs aquestes màquines s'escalfen, no? Com qualsevol motor, el d'una botura, el de... sé pas jo, i per refredar-les s'hi fa passar aigua. Llavors una part s'evapora i no torna pas a l'aixeta, se perd. A Catalunya Nord realment portem anys molt difícils i sabem prou bé que vol dir que falti aigua. No parlem d'una cosa abstracta que passi lluny a l'altra banda del món, parlem del mateix recurs pel qual aquí ja ens falta, no?, cada estiu i, vaja, fins i tot, de vegades, en altres moments de l'any.
2: Però els cotxes i els avions gasten molt més, no?
3: Sí, aviam, el càlcul és molt difícil de fer i quan entrem en càlculs ecològics és sempre possible de minimitzar, no? O de voler, diguem, mirar cap a una altra banda dient que hi ha coses pitjors, per exemple, no? El fet és que una consulta sola feta a un model de llenguatge no gasta gaire. El problema és que són milers de milions cada dia d'arreu del món i quan multipliques una consulta per milers de milions, doncs la suma esdevé considerable. Avui els centres de dades ja se mengen 1,5% de l'electricitat del planeta, que és molt, i se calcula que van de camí a doblar-ho, és a dir, 3%, cap al 2030, d'aquí 4 anys. O sigui, que gastarien d'aquí 4 anys tanta electricitat com al Japó sencer. I a Irlanda, on hi ha molts centres de dades, ja passen d'una cinquena part de l'electricitat del país, més del 20%. A Dublín, de fet, han hagut de tancar la porta a noves connexions perquè la xarxa no ho aguanta, no? A nivell elèctric, falta electricitat per la gent. D'altres llocs del món això ja està passant i hi ha llocs no? veïns als centres de dades que se queden sense aigua potable, de fet.
2: I això, com que la tecnologia va millorant any rere any, es podrà resoldre tot sol?
3: Bé, doncs sí, hi ha un progrés, no?, de rentabilitat de l'esforç produït per la màquina per generar una resposta. I doncs la mateixa pregunta que fem a un model de llenguatge costa menys energia avui que fa 2 anys. El fet és que cada dia hi ha més preguntes. Fa 2 anys no es feia servir tant com avui en dia. I volem pas, no?, generar una culpabilització de l'utilitzador final, que de fet sovint no tenim tria de no fer servir la IA, ja està integrat en els programes que fem anar o quan fem una consulta a Google, i en canvi hem de responsabilitzar a les macroempreses que generen aquest context de dependència als models de llenguatge i a les grans empreses que ara volen millorar la seva eficàcia amb un ús molt intensiu d'aquests dos models de llenguatge. Llavors, el fet és que anem en una tendència de fer consultes cada vegada més freqüents i cada vegada més grosses, no? Que si el muntatge de vídeo, per exemple, gasta moltíssim recurs, o programes que la gent que fa programació deixen els robots fer bucles que poden treballar

0: negoci. I per tant, poden triar el que mesuren, no? Si la pregunta mitjana, la de text, poden evitar donar-nos dades que són més aviat de, no? Si fas una consulta per crear un vídeo, gastes moltíssims recursos, no? I llavors com ens poden donar dades molt parcials que fan que al final la factura la coneixem fora que mitges, no?
1: I en tot això, l'agenda de Catalunya Nord?
0: Aviam, això de l'agenda que fa servir la IA és una consulta al magatzem, és una pregunta i doncs activa el procediment de, no, de cerca dels calaixos en el magatzem, el que explicàvem en l'episodi anterior, i efectivament això gasta recursos, no? Hi ha dos camins per enviar activitats i quan envieu una activitat per correu electrònic, el tractament de la informació serà fet per una IA. No gasta tant fer l'anàlisi d'un correu que de fer la creació d'un vídeo, com dèiem. Sempre tindrem algun impacte. Per això hem habilitat una solució que és el formulari dinàmic, no? En què aneu introduint detall per detall el contingut de la vostra activitat i aquí la informació ja arriba endreçada. Arriba endreçada a la nostra base de dades i doncs no s'ha de fer servir IA per processar la informació. El fet és que realment enviant menys correus i més endreçats, que també els correus electrònics poden venir plens d'informacions no rellevants i això també augmentarà el cost de la factura, no? El cost energètic d'aquesta nostra iniciativa de crear una agenda cultural. Però en tot cas, bo, és una limitació que hem d'aprendre a gestionar amb el temps, amb les associacions que hi participaran, de manera a tenir una eina que funciona, una eina funcional, eficient, que transmet informació de qualitat i gasta el mínim de recursos possible.
1: Molt bé, Miquel. Què ens porteu, doncs, a la setmana que ve?
0: En el pròxim episodi parlarem d'aquesta dificultat gairebé ontològica que té el model del llenguatge per comprendre la realitat, perquè efectivament mai ha begut un cafè, com dèiem en l'episodi anterior, i bé, fent, no, apel·lant a l'al·legoria de la caverna de Plató, ja intentarem avançar un xic més en la comprensió del funcionament d'aquests models del llenguatge.
1: Gràcies, Miquel Rodríguez, cada setmana a Ràdio Arrels.
0: Moltes gràcies, Paula. Adiu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José Delanoy. José Delanoy, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem amb José Delanoy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
1: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951.
0: 1951.
1: Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955. De part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
0: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
2: Por cuanto, don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto, su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo.
1: Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadigua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
0: Com va ser acollit a Puerto Rico?
1: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
0: José Delanoy, on vivia? Pots fer una descripció de la seva, de la ciutat on vivia i de la casa?
1: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cerques en mar.
0: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
1: Els relacionant amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'Aila, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña, Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957. També va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
0: I ha donat alguns concerts, ha actuat a Puerto Rico?
1: Sí, va donar concerts i va ser fenomenal per la creació del reconocido Festival Casals a Puerto Rico a l'any 1956, durant la seva visita inicial. Un esdeveniment anual de música clàssica de renom mundial. També va fundar l'Orquestra Sinfònica de Puerto Rico el 1958.
0: Escoltem el mestre dirigint un assaig de la Tercera Sinfonia de Beethoven a Puerto Rico.
3: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Yes, one, two, three, four, five. Five. Very good, very good. Ta ta ta ta ta ta ta ta. One. Thank you.
0: Bravo. Quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
1: La seva relació amb els músics de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau, com l'Orquestra Sinfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueñi.
0: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Els seus últims anys a Puerto Rico on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
0: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals de Puerto Rico?
1: Sí, sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
0: Un patriota català i puertorriqueny també?
1: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
0: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casals in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Radio Arrels Conflent.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som el dimecres 30 de setembre. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda, però amb temperatures que queden altes, amb 28 graus a la plana i 19 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Vallespí. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 25 graus al Rosselló i al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcí i 19 a Cerdanya. Divendres al matí els núvols dominaran el país. Tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 8 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja també a la muntanya. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
5: És el moment, com cada dimecres a Ràdio Arrels, d'entrar en comunicació amb Banyuls de la Merenda. Parlem, com cada dimecres, en aquesta hora, amb l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
6: Bon dia.
5: Comentaris d'actualitat i l'estat francès. Els últims dies, aquest passat cap de setmana, era absolutament inevitable, era impossible passar al costat d'aquesta visita del papa a l'estat francès. Pere, és que això, aquesta visita, és un fet religiós o bé un fet polític?
6: Doncs aquesta visita té un ressò considerable pels mèdies, per tot el sistema de comunicació, però també per un efecte mobilitzador de la gent, de molta gent, molt més enllà del que és l'assistència habitual de cerimònies de caràcter religiós, qualsevol siguin, i per això podem pensar que es converteix en un fet polític. No dic un acte polític, però un fet polític, per tant, que mobilitza molta gent. Diuen 700.000 persones per la missa a la Concòrdia a París, 80.000 joves a l'Estadi de França, avingudes de París plenes a tot arreu i igual, encara que no es conegui exactament les xifres, a Lourdes i a Metz, que són els dos pobles de visita del papa, és segur que això no és la mobilització únicament de catòlics, únicament de gent que regularment va a missa i té un respecte del ritual religiós. Evidentment que també hi ha la pregunta que per organitzar tot això es necessita mobilitzar mitjans públics, és a dir, espais, París, policia, fins i tot una recepció oficial al Palau de la Presidència de la República. És molt més que un senzill acte religiós que generalment no mobilitza gaire més enllà dels mitjans dels quals disposen les organitzacions religioses. Aquí, de fet, l'Estat francès ha pres una part significativa en l'organització d'aquesta vinguda, d'aquesta visita del papa. Recordem que per lo que fa de l'Estat francès, no és igual en tots els estats i especialment a Espanya, però per el que és de l'estat francès, des d'una llei de l'any 1905 es va decidir la separació de l'Església i de l'Estat. Anteriorment, recordem que el rei de França, la monarquia, era d'essència divina, de representació divina. Quan va arribar la República, quan es va posar en plaça, hi va haver molts moviments al voltant de tot això, però al final, l'any 1905, es va votar pel Parlament francès, es va votar la separació de l'Església i de l'Estat i la nacionalització d'una part important dels béns de l'Església. Això, des de 1905, no ha sigut una cosa lineària. Hi ha hagut molts combats polítics per mantenir aquesta separació, inclús de part de la voluntat dels catòlics mateixos, de la hierarquia catòlica, que no volia dependre de decisions de l'Estat que necessàriament serien polítiques. I recordem, fa més de 20 anys, però recordem els debats que van haver-hi a l'Estat francès sobre de la financiació de les escoles privades religioses i els debats encara presents sobre de l'existència de senyals religioses per la via pública, per l'espai públic i a les escoles. I una llei amb François Bayrou com ministre d'Educació va intentar posar un reglament sobre aquesta situació. Però la realitat és que si oficialment la separació existeix, en el cas concret de la visita papal, mitjans públics importants, se sabrà un dia o altre el que ha costat tot això, però mitjans públics importants han sigut mobilitzats a favor d'una manifestació en l'espai públic i la vinguda d'un dignitari religiós. La pregunta pot ser, la mateixa cosa pot passar per un dignitari religiós d'una altra religió i especialment d'un musulmà? Pensem que no i pensem que això no seria tan fàcilment admès perquè aquí, en el cas present, ni s'ha discutit. La decisió ha vingut del govern actual de l'Estat francès i sembla més que res del president de la República i aquesta decisió que té conseqüències polítiques és una decisió que no ha tingut, no ha fet l'objecte de qualsevol debat democràtic davant de les cambres, davant de la Cambra de Diputats o Senat. Evidentment que la resposta pot ser, de part del president de la República, que això també és la conseqüència d'una política internacional que constitucionalment ell sol té el càrrec de portar-la i que els cristians a través del món són la religió majoritària, més o menys 2,6-2,7 bilions de cristians a tot el món. Llavors que l'islam no arriba també a través de tot el món a 2 bilions i que doncs tenir relació amb la religió majoritària, especialment a l'Amèrica del Sud, a l'Amèrica del Nord també i en molts països de l'Àfrica, és un acte de política internacional. Però això confirma el que dèiem inicialment, és que aquesta visita no és una visita purament religiosa, sinó que de part de la República laica de l'Estat francès és un acte de presència política de cara a la comunitat religiosa cristiana i especialment catòlica de tot el món. I el raro en aquest cas és que encara que estem ja a la campanya de les eleccions presidencials franceses, sembla que cap dels candidats, i ja sabem que són molts, dels candidats d'aquesta elecció, no ha fet comentaris d'això, ni a favor, ni comentaris negatius. Per què? Per no crear una dificultat més? Potser sí. Sobretot per intentar recuperar una part d'aquest electorat que pot representar tota aquesta gent que s'ha mobilitzat. I per això, fins ara, sembla que això no ha sigut objecte ni d'un debat oficial i organitzat a través de les cambres i de les institucions representatives, ni d'un debat mediàtic i polític entre els diferents candidats, llavors que necessàriament entre ells hi deu haver-hi una diferència d'apreciació. Doncs sembla que sí, que la tàctica més utilitzada i més reconeguda ha sigut de dir deixem fer i no creem polèmica, de moment. Ja veurem com les coses iran més endavant.
5: Dit tot això, Pere Beckham, sembla que aquesta visita ha estat tot un èxit, un gran èxit. Què se'n pot pensar?
6: Doncs això és, em sembla indiscutible. Les xifres que hem esmentat més amunt significa que és un moviment popular. Hi ha gent des de pobles, des de ciutats que han organitzat autobusos, trens, per anar a assistir a la visita del Papa. Llavors que el Papa precisament no és una autoritat política. Recordem aquesta frase que diuen que va dir Stalin, el dictador de la URSS en el seu moment, que li parlaven del Papa i del Vaticà i que va dir al Vaticà quantes divisions. Volia dir quina potència militar pot tenir. Doncs no, no té potència militar. No té tampoc importància econòmica. El pressupost del Vaticà és molt baix, important, però molt baix, respecte al pressupost d'un estat. No té tampoc realment un programa polític definit. Es troba que, encara que no vulgui vendre una idea política, preparar un futur qualsevol, sinó que oficialment ha de preparar la vida eterna, aquest Papa Leo XIV sembla que tingui una idea bastant clara de les coses de cada dia. Molt sovint parla de la misèria. Molt sovint parla de la segregació social i va visitar a París una casa d'acolliment d'immigrats. Molt sovint parla de situació social de la gent. Parla també, fent-ho, d'economia. Com potser pocs papes abans d'ell havien fet. I el més extraordinari és que aquest home, encara que sigui d'orígens biològiques i de cultures diverses entre Amèrica i una mena d'influència d'Amèrica del Sud i d'influència una mica caribena, doncs aquest home és nascut als Estats Units. És actualment el bisbe, l'arcabisbe de Chicago. I s'està aixecant a través del món, tot i siguent de nacionalitat americana, per la figura la més destacada en contra de Trump i de la seva política. És a dir, que té una posició no només filosòfica, però d'una influència sobre una part significativa de l'humanitat, una mica menys de la meitat, però ja significativa, una influència filosòfica i moral que té una importància, encara que no tingui, com ho deia Stalin, les divisions militars, que té una importància fonamental. Stalin i la URSS han desaparegut, les divisions russes ni sabem què valen avui dia, però el Papa queda sent una autoritat moral fonamental a la vida dels països, no sols occidentals, sinó de tot el món. I la població cristiana, a nivell mundial, de fet, està augmentant. Augmentant perquè hi ha zones de tot el món que es converteixen, diferents parts, religions del catolicisme, especialment a Amèrica del Sud i a l'Àfrica, però també a Europa Occidental, s'augmenten els batejos, el nombre de batejos s'augmenta, i no són batejos inicials dels pares, que era una mesura molt social, que bategen els seus fills, sinó per l'adhesió d'adults amb un batejos voluntaris de persones adultes, és a dir, amb una voluntat determinada d'adherir a la filosofia, a la religió, que és la religió cristiana. Això també passa amb l'islam i amb altres religions, perquè en el món actual la necessitat d'identificar-se, d'agrupar-se, de ser una representació social, de tenir una representació social, molt sovint s'apoya sobre la religió. Però s'ha vist en aquest cas que tot aquest jovent que estava a l'estadi de França, 80.000 persones, tot aquest jovent tenia una determinació molt important. No era únicament estar aquí en un espectacle. Hi havia un aspecte molt personal de lo que es veia de la gent que estava allà. Evidentment que aquest moment no durarà i que tampoc durarà el silenci dels polítics i especialment dels candidats a la presidència de la República, i tampoc durarà el fet que això hagi pogut esborrar les diferències i la dificultat del moment. Però això ha passat. Ha passat amb una presència reafirmada de la religió catòlica a nivell social, a nivell d'organització política i, evidentment, aquest humanisme repensat i tinguent en compte les evolucions socials. El Papa parla molt de la intel·ligència artificial, parla molt de l'ecologia, parla molt de les necessitats d'acolliment i d'equilibri demogràfic. Tot això va molt lligat i tot això té conseqüències polítiques. I en aquest cas, el Papa té un discurs que és un discurs molt de l'humanitat, molt de l'individu, del respecte degut a les creences de l'individu. I, evidentment, aquest model no pot respondre a totes les preguntes i a totes, sobretot, totes les coses nascudes de les competències entre estat, de les dificultats polítiques i, a vegades, militars entre estat. Però dona una visió i demostra que a través del món això també existeix. La visió d'una població, i una població jove, implicada i que no funcioni únicament amb l'idea de l'interès o personal o d'un país, al final queda una mica la mateixa cosa, dona una idea de lo que pot ser una respiració de l'humanitat. Potser això és el senyal que amb gent com aquest, no és únicament, no és l'únic, però que amb gent com aquest, i malgrat tots els defectes que es poden trobar a la religió catòlica, existeix una esperança en l'humanitat. Veiem si aquesta visita ens haurà portat una mica més d'esperança. Moltes gràcies.
5: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana entrant, i recordem també, a més de Ràdio Arrels, a les zones de Ràdio Arrels, a radioarrels.cat. Bon dia.
6: Bon dia. Adéu.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: 2025 a la col·lecció Gargal de les edicions Paraules deia: latent, que entenem sovint com endèmic, permanent, en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem el sentit segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa de plana de vi, com diu el diccionari de l'Alcover Moll, donador, que li agrada donar o obsequió, una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i en formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular. La cito: cerca-les per tot arreu, les llavors de la vida. I encara més singularment, s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito: no coneix com fins la dona per paiol, voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga: on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius al tothora, la guerra és dins teu, i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa. És una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura, i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament, perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia «Ecce homo», d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu: «Ecce mulier», una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som el dimecres 30 de setembre. Bon dia. Un temps cobert aquesta tarda, però amb temperatures que queden altes, amb 28 graus a la plana i 19 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Rosselló i al Vallespí. Les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 15 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 25 graus al Rosselló i al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcí i 19 a Cerdanya. Divendres al matí els núvols dominaran el país. Tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 8 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja també a la muntanya. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló i al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 18 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Una hora 100% en català.
7: Ràdio Arrels.

0: Mirin.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Duoda, una mare forta en la distància. Va néixer al 803 i va morir a 843, comtessa i escriptora. Quan el joc polític del seu marit la va allunyar dels fills, va buscar la millor manera per seguir educant-los i va trobar la solució en la redacció del Liber Manualis, un llibre que també li va servir per no trencar el fil d'amor amb els seus plançons. Una vegada hi havia un comte que es va enamorar bojament d'una emperadriu bellíssima casada amb el rei més poderós de l'època. La història s'embolica, i molt, a partir d'aquí, és clar. I és tan atractiu l'argument que surt a la crònica de Miquel d'Esclot, a Curial i Güelfa i el Tirant-lo Blanc. Els inspiradors de la llegenda van ser Bernat de Septimània, comte de Barcelona, i Judit de Baviera, l'esposa del rei franc Lluís el Pietós. Duoda era llesta i amb recursos. Si va haver passió o si els van acusar d'adulteri per raons polítiques, no ho sabrem mai. El que segur és que el comte Bernat va tenir molts conflictes a la cort franca i que en va mantenir sempre allunyada a la seva esposa Duoda. S'havien casat l'any 824 i la parella va tenir 3 fills, Guillem, Bernat i Regalindis. Però la família no va conviure mai sota el mateix sostre, perquè el comte va fer que la seva dona es quedés al castell d'Usés, a Occitània, mentre ell era a la cort estimant i conspirant a parts iguals. Duoda era una dona culta, intel·ligent i amb molts recursos al seu voltant, i va aprendre a governar el castell de manera eficaç, a gestionar les terres per aconseguir treure'n un bon rendiment i fins i tot va negociar préstecs per a les operacions armades del seu marit. Potser no li sabia greu estar lluny del comte, però el que la va esqueixar és que ell s'endugués els fills per utilitzar-los com unes peces més del seu joc polític. Per això va escriure aquest manual pràctic. Sola i enyorada, Duoda es va dedicar a escriure el conegut manual per al meu fill, Liber Manualis, un llibre pensat per transmetre valors morals i religiosos i ensenyaments pràctics al seu primogènit, en Guillem. Després de residir lluny de la vostra presència, he procurat que et sigui transcrit i adreçat aquest llibre que correspon a la intel·ligència de la meva petitesa. Eren paraules de la Duoda, que va escriure. Volia continuar educant-lo, encara que fos a distància, però sobretot necessitava mantenir el fil d'amor entre mare i fill, que ell la trobés entre les pàgines del recull cada cop que necessités el seu consell o escalf. Per això va escriure el llibre amb un estil molt personal. Parlés del que parlés, era Duoda, la mare, la que reflectia en aquelles paraules. Una dona forta i adolorida que no es va resignar a desaparèixer de la vida dels seus fills, encara que no els va tornar a veure mai més.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Jordi Pere Cerdà, pseudònim d'Antoni Cairol, va néixer a Sallagosa el 1920 i va morir a Perpinyà el 2011. El poeta i escriptor més reconegut a Catalunya Nord i a Catalunya per la seva obra extensa i diversificada. Fou guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1995. Carnisser, als seus orígens, va dirigir entre el 1964 i el 1976 la Llibreria Catalana de Perpinyà. Compromès políticament, fou batlle comunista de Sallagosa el 1952, membre fundador del GREC i de la revista Sant Joan i Barres. La seva obra literària es compon d'una valuosa obra poètica amb diversos reculls reunits per Àlex Susana a les edicions El Far de Viena el 2013. Jordi Pere Cerdà ha publicat 4 peces de teatre representades a Catalunya, Perpinyà, París, narracions i molts articles en revistes catalanes, franceses i occitanes. També ha recollit cançons de pastors i cançons populars de Cerdanya i Conflent. Molts dels seus poemes han estat interpretats i musicats per Jordi Barra, Pere Figueres, Cris Cairol, el seu fill, Manel Lluís i Tatger, Gisela Bessolà i Teresa Rebull. Hem escollit de la seva obra poètica Entremig de totes les terres. Entremig de totes les terres, tu, el meu país, ets com un niu d'ocells. És com un niu d'ocells a la forca d'un branc i caps sencer en el palmell de la mà, entremig de totes les terres. S'aixeca el sol, s'ajoca per a tu, també ho fas per a elles. Pinta un roser al teu cel al matí i elles hi veuen la tarda vermella quan la travessa el vent mestral. No sem més a l'any 1000, país, ni tampoc als anys de Crist. Tu sembles el cau d'aquest tarter de rocs, aquí, arrupit en el vessant dels segles, desxifrant eternalment l'estrella blava d'un cel immutable, retallat a mida del teu esguard. On és Barcelona, capital, on polsa el viu un cor de milions d'homes, tibant la pell del silenci fins a regantar en la gargamella del món un sanglot de ràbia i una glopada de sang. On és Corea, llombrigol sangonós que allisonem de civilització? On és l'Iran, els vapors de benzina i els cossos embeguts de petroli que cremen com la sorra dels deserts? On són Vietnam, terra del cautxú, Madagascar, on maduren pels arbres cadàvers de malgaixos, com uns fruits verinosos adorant el revers de la medalla? On és París? On són Londres, Nova York, rostres reixats amb el fum de les fàbriques, tirat com una xarxa sobre el poble treballador que atabalen el brunziment dels avions, tibant els cables d'acer d'una capital a l'altra i les ràdios pels carrers repicant el verí de la mentida, amanint-la amb un ritme de jazz? I tu, país, al cau d'aquest tarter de rocs, no ignores que acaba una vida, que una altra s'alça com un nou Canigó, amb la neu pura de seclina i una estela roja que lluu, com una espiga de forment pel camí del nostre afany.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Ràdio Arrels.
0: Apunta ja, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Xamfrà és el treball musical que presentem aquesta setmana, és del trio Cel Obert i és el primer capítol i després seguiran Entre Sol i Àtic, que haurien de sortir també aquest any. Amb nosaltres la Laia, el Miquel i el Martí, els tres membres d'aquest trio. Ens podeu explicar per què Xamfrà?
4: Doncs precisament volíem que tot aquest nou àlbum que estem preparant estigués ple de referències urbanístiques, no? Al final tenim la idea de que si un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o del cel obert d'un bloc de pisos, i ens semblava idoni que el primer llançament fos Xamfrà, ja que al final és el punt d'entrada en un edifici de l'Eixample, no? I al final també és un punt de trobada entre dos carrers, el punt on es troben les diferents persones que viuen en aquest edifici, i en definitiva és això, un punt de trobada, un punt d'inici per tot això que estem construint ara mateix.
5: Sí, com bé explicava jo ahir una mica fent-ne 5 cèntims i ara acabo de profunditzar, Barcelona és el que ens ha unit al final amb aquestes tres procedències tan diferents, i el terme aquest de xamfrà, de fet, és una terminologia que apareix bastant arrel de l'urbanística barcelonina, aquest punt d'unió de dos carrers, no? Aquest punt en què es troben els carrers de Barcelona en zones que hi ha aquestes illes de cases, no? I era molt, molt simbòlic i alhora explícit aquest encreuament constant de no només els carrers, sinó de vides paral·leles que aniran apareixent, tal com diu el Miquel, no? Que han anat apareixent ja ara a Xamfrà i que s'aniran seguint construint a la resta d'EPs.
3: Llavors, com s'us ha acudit de fer aquesta trilogia?
6: Doncs la idea era realment poder explicar un relat molt més terrenal del que per nosaltres és Cel Obert ara mateix. La temàtica de les cançons ha virat una mica respecte al primer treball discogràfic que vam llançar el 24, que era Llum, i ara les cançons

0: bonica, ja que quan ens trobem cadascú potser pensa en coses diferents, però crec que alhora també tenim uns quants referents en comú i alguns referents en concret que, com a cel obert, aspirem una mica, doncs, o ens emmirallem amb ells, i molts són de l'escena catalana. Ara mateix ens encanten la Ludwig Band, ens agrada molt també Manel i grups de la seva generació com els Pets, o anteriors, vaja, també Ginestar, molts de grups en parla catalana que a més també valoren molt les lletres i la narrativa, que és algo que a nosaltres ens interessa molt.
1: Sí, és veritat que amb el cantó narratiu així les lletres fan una mica pensar alguna lletra de la Ludwig Band també. Ara parlarem de la cançó, doncs, Preterit plus quan perfect. Al principi de la cançó, Laia, cantes a la tercera persona i al final acabes cantant en primera persona. Llavors, aquests personatges que són la Roser i el Roger, de qui parleu dins la cançó, que imagino que, com dieu, potser al principi són ficció, al final us els acabeu fent vostres, potser.
2: Sí, crec que ho has descrit superbé. La Roser i en Roger són dues persones també fictícies.
3: Basades en fets reals.
2: Basades en fets reals, sí, pràcticament, sí. Però sí que tenen com dues vides que en un inici pots també veure que són molt diferents entre elles, no? Ella és una noia que no para, no? Que tota l'estona està posada en coses, que vol tenir una vida plena i rica i fer coses també com de creixement personal, però alhora no pot evitar caure en comprar el cafè en aquell bar gentrificat que tothom compra, que no para mai, no acaba de fer res perquè la vida se la menja, no? I que hi ha alguna cosa que al final la fa no estar plena del tot, no? I un Roger, que potser seria aquesta definició, com que es diu ara, d'un fife, d'un noi com que li agrada molt el futbol, que va molt al gimnàs, que segueix com rutines impossibles per trobar com una felicitat, que potser de cop s'adonen que estava en uns orígens més senzills, com el que pot ser tornar a casa, a un origen, a un poble, a una família que és el llit una mica de tot això, no? I es parla en tercera persona, no? Perquè quan vam començar a compondre aquesta cançó, era això, no? Buscar aquestes dues persones tan diferents, alhora paral·leles, que vulguis que no ens deixen de definir, no? En un món que tot és una immediatesa constant, que és un no parar, tot és immediat, no? Trobar aquest punt de dir, és que jo potser l'únic que vull és marxar a casa i gaudir dels pares, els avis, els germans, no? I tot allò, de fet, el nom Preterit plus com perfecte és aquest passat que ja ha sigut, no? Però bueno, que a vegades tornar-hi et fa sentir bé i et fa sentir casa, no?
1: Doncs va, què us sembla si escoltem un moment aquesta cançó Preterit plus com perfecte?
3: Genial, endavant.

0: falta.
1: Preterit plus quan per fet, una cançó de cel obert que ve tot dret del seu últim EP, Xamfrà. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per continuar descobrint el darrer disc d'aquest trio.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

Les nines tindran la mirada llesta i els enamorats un sol al poller. Quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bu el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dos en dos s'acullen somiant

passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant. Un cop qui seré

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: versió de la cançó protesta, el nou himne lletgista que diu i fa.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Els Masos, 95.5.
3: No vull ja ni a metja vida, esperte l'endú i haver rida.

0: Tu fais ça, on y va. Voilà.
1: Música de proximitat.

0: fujo del que era, m'acorrala el que seré, m'acorrala el no res, m'acorrala el no res, m'acorrala el no res, m'acorrala el no res.
1: Radio Arels, Anne Fiac, 95.

com vos anau de Manacor a la nit, que heu caminat un quartet, deixeu-me esquerra un serrat de muntanyes que tira cap a Xaloc. La primera muntanyola se diu Sermita perquè en el segle passat n'hi havia una dedicada a Santa Llúcia. La tercera, que és un poc més baixeta, s'assembla un formiguer i du per capçant una grandiosa roca o penyal que fa la figura d'un covo. Però quin covo, Déu meu! Se diu...

Se diu sa roca del Castellet. Sabeu com és que hi ha tal penyalàs a sa cucuia d'aquest pujol? La gent diu que va ser que una vegada un gigant passava per allà i se va sentir cosa dins una sabata. La s'atreu i va ser un maculí que li era entrat caminant. Toma sa sabata, el maculí cau i el segueix sa seva via. Aquell maculí va ser sa roca del Castellet.

migjorn, com qui no diu res, em passà un home nas. Es deia Guillem de Fac. Romangué tan encantat que cantar li envesteix.

Escolteu la complanta del gran desencant, que la tafanera escampa pels carrers, es queixa que el barri és ple d'immigrants, aquests fan la feina que...

conte del gran desencant que la tafanera escampa pels carrers. Es queixa que el barri és ple d'immigrants. Aquests fan la feina que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer.

0: una proposta musical nord-catalana.
1: Se lleva de bon matí, fa una bona toaleta, l'higiene és important.

alimentació. Pondre carta verda, ella és colorida, pondre passaport sembla caduquer. Àfrica comença, Àfrica comença, Àfrica comença a la Pirine. Pondre carta verda, ella és colorida, pondre passaport sembla caduquer. Més entre gentil a la gendarmeria, ale, ale, ale, vull poder passar. Ja som dintre França, ja som més a prop. Guaita aquells pagesos que fan autostop. Ai, Pepet, ai, què volen aquesta gent? Ai, Pepet, que se'ns miren malament.

I si com vola lliure la gavina, que mai més torna al niu de la memòria, si el vent no la convida, si el vent no la convida, dormir fins al migdia s'aconsella, fugir d'imposicions dels que dissenyen, que no passi de llarg quan es presenti un somni a la finestra, un somni a la finestra. La teva boca amaga un encanteri, com hi ha un vell príncep dins la granota. Quin goig poder especialitzar-se a fer petons de rosca, a fer petons de rosca i jugar-hi.

quan retornem corrent a la infantesa, a fusellar al matí el rei dels poetes amb bales de fireta, amb bales de fireta. Per què no doctorar-se amb cremalleres i subtilment creuar la teva espatlla i fabricar amb retalls de mil senyeres calcetes catalanes, calcetes catalanes. Ens falten pessigolles per seriosos, medita molt per funcionar de pressa. I els cementiris blancs, fer-hi rebelles, morint en la gran festa, morint en la gran festa. I els cementiris blancs, fer-hi rebelles, morint en la gran festa.

I la ciutat a un restaurant de Ciutat Vella. S'ha empolainat el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

que ara no saps que aquest viatge és inventat. Natural, és normal quan tens només 15 anys i desconeix.

Avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Banyuls dels Aspres, 95.